0: Xivera.
1: El tema de l'espai suposo que en el seu moment us devia limitar. Clar, tots els documents que no podríeu, no podíeu tenir l'abast, no?
2: O sigui, el que es tracta és de conservar allò que pot tenir un interès històric, administratiu, judicial, informatiu. Això vol dir que no tot s'ha de conservar. Ja hi ha una comissió nacional que limita i fa la tria d'aquests documents, d'acord? Per exemple, una factura, un cop la tens registrada al llibre, doncs ja no cal guardar-la, però això també depèn, perquè una factura també et pot donar una informació del venedor, del comprador, del que sigui, no? Per tant, has de jugar una miqueta amb uns documents sí, uns no, per guanyar espai, és veritat, perquè si no és impossible.
1: Antigament, ara tot, suposo que deveu tenir tot el fons o part del fons digitalitzat, sí o no?
2: Però això no vol dir que traiem el paper. Una cosa és la documentació electrònica, que ja és la que a partir d'ara vindrà, d'acord?
1: Però
2: l'altra és digitalitzar el paper. Digitalitzem per fer-ne difusió.
1: Però clar, s'ha de mantenir, i a més em suposo
2: que s'ha de conservar.
1: Amb unes temperatures, amb una quantitat o no de llum...
2: Això mateix, clar. O sigui, el que es tracta és que tu tens uns documents X que són d'una certa importància pel que sigui, i per tant vols fer-ne una difusió a nivell internacional. L'única manera és digitalitzant i posar-los a l'abast del públic.
1: És que és curiós, perquè tu ara dius internacional, i nosaltres sempre tenim la idea de que quan són documents locals no han d'interessar a ningú. Però és tot el contrari.
2: És tot el contrari. Sí, ara aquest any, per exemple, que s'organitzarà a l'octubre el Congrés Internacional d'Arxius, es farà a Barcelona. És un congrés que es fa cada 4 anys en un continent diferent, d'acord? Per tant, que aquest any coincideixi que sigui a Barcelona és important. Aleshores, nosaltres com a arxiu de la xarxa d'arxius de la Generalitat de Catalunya, doncs farem una sèrie d'activitats i col·laborem amb la xarxa d'arxius i la Generalitat aportant documents d'interès internacional. I clar, no ens els acabem.
1: Per això dic que moltes vegades això el que és local, no? Sembla que és petit, però en canvi les petites coses poden donar llum a coses molt més grans, no? Amb petits detalls que dius, com puc acabar d'esbrinar? És com el CSI.
2: Sí.
1: I a vegades falten aquelles petites peces i precisament en aquests arxius s'hi troben. De tots els documents, jo no vull ni imaginar la quantitat de documents que deus haver vist aquí, Marta.
2: En principi els he vist tots.
1: Tots. Imagina, 38
2: en principi,
1: anys.
2: En
1: I ara
2: principi,
1: tenim un fons
2: molt important.
1: Què hi podríem trobar en un arxiu local?
2: Mira, com que som un arxiu comarcal, per tant abastem tota la comarca, tot i que no tots els municipis han portat la seva documentació per tema d'espai, per tema de... és igual, el que sigui, en tot cas tenim una part, no? Però ens basem molt en el que seria l'arxiu d'Igualada, que és la capital i que és el que té l'arxiu més important. Aquí, a nivell municipal, doncs trobem totes les actes de tots els plens de l'Ajuntament, des de l'any 1339 fins ara.
1: Imagina't!
2: Val? Són uns documents molt importants per... d'acord, que és per fer una història, vale? Però també ens serveixen per moltes altres coses.
1: Però clar, afecten a la població.
2: Afecta a la població, totalment. Sí. Clar, després, arxiu municipal, d'acord, tens els llibres més antics, tens totes les llicències d'obres que s'han fet de totes les cases d'Igualada des del 1850.
1: Imagina't.
2: Vale? Tots els padrons municipals, sabem tothom qui vivia a Igualada en moments determinats. Això és molt important també. Per exemple, gent que necessita per qualsevol acció judicial, administrativa, necessita saber si el seu avi vivia aquí a Igualada. D'acord? Doncs nosaltres els busquem en els padrons municipals.
1: Clar, és que sembla que no s'hagi d'utilitzar, però és molt important en molts processos, ja no només judicials,
2: judicials
1: o fins i tot a nivell notarial d'aquests que diem, no, aquestes immatriculacions.
2: Per exemple, els notaris, que també tenen l'obligació de conservar tota la documentació per sempre, no es pot llançar la documentació notarial, no? Ens els van portar, nosaltres van fer transferència al comarcal. Tenim documentació de l'any 1290 notarial, val? Aleshores, això, d'acord, que per compres, vendes, testaments, actualment es fa servir molt, val? Però, clar, si tu vols fer un arbre genealògic de la teva família, pots anar perseguint darrere, enrere, enrere, fins a arribar, si són nascuts en el mateix lloc, doncs, fins a arribar a l'any 1390, 1330, o que sigui, no?
1: Sí, sí, perquè poden haver marxat, però si arribes a... Si realment venien d'Igualada, és igual d'on siguis tu, pots venir aquí i pots... Bueno, clar, després hi ha tot un servei, no?, per preguntar, per demanar, sí. I vosaltres assessoreu a tothom qui ve, precisament per on t'han d'anar, per trobar tot aquest tipus
2: sí, intentem,
1: de
2: intentem assessorar.
1: Perquè també suposo que es, deu fer, sí. Es pot fer online, en xarxa.
2: A veure, per exemple, tenim més de 4.000 volums notarials. No els podem digitalitzar tots.
1: Sí, no passa.
2: Clar, aleshores què fem? Els que tenen índex, digitalitzem els índexs i llavors facilitem l'índex de persona, l'usuari, busca l'índex si li interessa i si li interessa traiem el protocol, el llibre. Si no hi ha índex, és qüestió de passar pàgina.
1: Quantes hores hi ha de
2: passar pàgina?
1: Mare meva!
2: Pots intuir si érem un notari, si érem un altre, si eren uns anys, si eren uns altres, però passar pàgina no t'ho estalvia ningú.
1: La de persones que deus haver vist aquí passant pàgines, pàgines, pàgines, sí. I hores.
2: I moltes hores. I hem fet relacions.
1: Oh, és que
2: sí, clar.
1: Com passes tant de temps.
2: Sí, perquè, per exemple, et venen... Ve una persona, busco aquesta família, i al cap de 3 anys ve una altra, diu, és que busco aquest cognom, no? Espera, deixa'm mirar, no? I vas buscant els usuaris que has tingut, i dius, mira, la Maria també buscava aquest cognom.
1: Que bo.
2: Si voleu, us poso un contacte, i busqueu, i us trobeu, i lligueu, no? Doncs ens ha passat més d'una vegada, això de lligar famílies, i no ha anat més enllà les relacions, no ha anat més enllà les relacions personals, suposo, però no, bueno, sí, però... que hi ha amistats, que s'han fet amistats, no? Gent que s'han conegut.
1: I poder conèixer, no?
2: Clar,
1: dir, és
2: clar,
1: que
2: clar.
1: Estem separats en el temps perquè no sabem les nostres històries personals o familiars,
2: això.
1: Però encara que potser la relació no continuï, però sí que sé que tu existeixes, estàs aquí, t'he vist i t'he conegut
2: i
1: formes part.
2: I molta gent que torna al cap dels anys, doncs, nois que han fet el treball de recerca i després quan ja han acabat la carrera, ai, és que m'agradaria continuar amb el treball, no? Doncs, bueno, i això va fent que l'arxiu sigui viu, no? I que hi hagi molta activitat d'aquest tipus i que que puguis fer la relació també social, no? És interessant, és molt interessant això, sí.
1: És que penso que són espais que qui realment els necessita perquè s'hi troba, descobreix tot un món. Mm. Però, clar, hi ha molta part de la població, un percentatge molt elevat, que suposo que deu desconèixer molt tot aquest món dels arxius.
2: Sí, hi ha molta gent que no sap que existim, tot i que jo et diria que, si no cada setmana, molt sovint sortim a la premsa, perquè moltes persones ens demanen fotografies antigues, tots els llibres que s'han fet d'història aquí a la comarca ens han demanat les fotografies, totes les publicacions que es fan de documentals, TV3, moltes productores ens han demanat documentació. Per tant, si anem mirant els crèdits, si hi hagués una cerca de crèdits, ens anirien trobant. Què passa? Que no és un museu que té molta més visualització o una biblioteca.
1: Però
2: clar,
1: canvi...
2: no tenim 100.000 visitants en un any. Nosaltres arribem als 1.000, a 1.200, però sí que transversalment arribem a molta gent. I dic que els arxius són transversals. No som una història, ni som de cultura, ni som d'alcaldia. No, som transversals. Nosaltres podem servir documentació des d'un arquitecte a un metge fins a un administratiu de l'Ajuntament o un notari o el que sigui. No? I jo crec que aquí rau la gràcia dels arxius, no? que som transversals i que tant coneixem els arquitectes d'aquí a Igualada com coneixem els metges, com els funcionaris, no?
1: És molt curiós perquè el dia que jo vaig conèixer la Marta, que bé, vaig poder veure, no, aquest arxiu, em donava la sensació com si estigués dintre d'una càpsula del temps i penso, no t'has plantejat mai de dir... És que jo guardo el temps, tanco les portes i estic guardant la història de la comarca, no? Perquè és comarcal.
2: Sí. No. Més aviat obrir-ho molt, i quan et ve algú i et demana alguna cosa, dir-li, escolta, has pensat en això també? Has mirat també aquesta documentació? Has mirat també aquesta publicació, no? Si no, o sigui, donar peu a que... Perquè també costa molt que et vinguin investigadors, sobretot ara, no? Hi ha molta gent jove, nois estudiants, nois i noies, universitaris, que estudien... Perdó, a veure, sí que hi ha molts universitaris que fan humanitats, sí, però no saben anar als arxius. A mi un professor de la universitat em va dir, és que hem fet una visita guiada a la biblioteca de la universitat. Aleshores, clar, si no comencem a que els professors facin visites als arxius, tot i que nosaltres fem visites guiades a tots els instituts d'Igualada pel tema de batxillerat, se n'obliden, no sé per què, i després costa molt que tornin a venir. Aleshores, és d'acord que la recerca no et guanyes la vida fent recerca pura i dura, vale? Ho has de combinar.
1: És complicat.
2: Però clar, que no hi hagi gent jove que faci recerca fa patir una mica, val?
1: Sí.
2: Fa patir una mica.
1: Sí, perquè clar, arribarà un moment que penses qui tindré de substitut o substituta, no? Qui és que després voldrà venir aquí? Ja no només gent jove a utilitzar l'arxiu,
2: no,
1: sinó l'altra part és aquesta, no?
2: Clar.
1: Nosaltres et voldríem in eternam aquí, Marta, però clar, arribarà un moment que t'hauràs de jubilar.
2: Ja s'acosta el dia. Però, no, a veure, que hi ha gent que fa arxivística.
1: Sí,
2: és una cosa.
1: I l'altra, vale? Cosa és
2: l'altra cosa és
1: els estudiants conèixer per venir,
2: sí,
1: a fer recerca.
2: Sí, vale? L'arxivística, sí. Els arxivers futurs seran enginyers. Estem treballant més amb l'ordinador i amb programació i amb d'això que a vegades jo dic, és que, clar, jo vaig començar programant MS-DOS. Ja fa molts anys, i ara estem treballant amb uns sistemes que jo ja no entenc res. Per tant, el futur és una enginyeria, clar, han de passar per l'enginyeria amb una altra capacitat, no? Però l'altra cosa és aquesta ànsia o aquestes ganes de fer recerca.
1: I de buscar i de saber i de descobrir, sobretot
2: clar,
1: a les arrels, però jo sempre penso que els historiadors locals tenen un gran mèrit.
2: Sí.
1: Perquè són les veus del passat. Les veus generals estan als llibres d'història, les enciclopèdies, però les veus locals,
2: sí,
1: que s'han de recuperar...
2: Sí, jo he estat molt defensora de la història local. Les històries generals, a veure, les podem trobar, i més avui dia que obres Google i t'ho expliquen tot,
1: sí,
2: no? Aleshores, totes aquestes històries locals que sumen i que et fan una més gran, no? Són les que ens donen peu a altres coses, no? Per exemple, no sé, dèries que a vegades t'agafen. Busquem les dones que han fet alguna cosa. És un tema molt difícil perquè estan totalment
1: costa.
2: Invisibilitzades, no? Però bueno, cada vegada que trobo la llevadora amb un nom, ja la tens. Bueno, una llevadora, no? Quan trobes una viuda que portava una fàbrica, és una empresària.
1: És important, això.
2: Entens? Clar, però això costa...
1: Costa de trobar.
2: És anar mirant.
1: És una feina d'inversió de temps i és
2: totalment
1: filigrana.
2: Sí, sí, és fer un puzzle.
1: Però és maco.
2: És un puzzle de... No sé, quantes mil de pors.
1: Que en deus haver fet molts i que deus... bueno, ja parlem de documents notarials de l'any 1290. Les actes des del 1305...
2: 30 i tantos.
1: Sí. De tots aquests documents, a mesura que et van arribant, n'hi ha hagut algun... Bueno, segur que n'hi ha hagut més d'un que quan l'has tingut a les mans has pensat, ostres, l'hem pogut recuperar, o que bé que l'haguem trobat o que el tinguem. Algun exemple, algun dels molts que deus haver vist o...
2: Però quan va venir el president Quim Torra a inaugurar, que no es va poder inaugurar, sinó que va fer una visita, també em va fer la pregunta aquesta, quin és el document més important, els documents
1: bueno,
2: més...
1: Ja no pot ser no tan important, sinó que tu t'hagi arribat
2: el
1: més.
2: El que m'hagi arribat més.
1: O algun que recordis, perquè han de ser molts.
2: És que són molts, mira... Jo no he fet recerca perquè no m'he pogut dedicar a la recerca, no? Perquè, bueno, arribes a casa a les 7 de la tarda i no et posaràs a fer recerca i aquí se t'acumula, no? Cada vegada que hem muntat, per exemple, una exposició, hem buscat un tema, ens ha obligat a fer recerca, cada vegada que trobes un document és una il·lusió, no? Llavors, per exemple, ara vam fer la publicitat, el gènere a punt, les dones, etc. Sí,
1: molt maca, aquesta.
2: Clar, vas buscant, ostres, no hi ha res, no hi ha res, no trobo res, no trobo res, i un dia obres una carpeta i et surten, doncs, anuncis dels anys 50 de les fàbriques de gènere a punt a Igualada, no? Bé, doncs això, encara que sigui una revista,
1: és igual.
2: És igual.
1: És llum, no? En aquell moment.
2: En aquell moment. Vam fer, doncs, per exemple, la història del cinema a Igualada, no? En aquells temps ens van portar una pel·lícula, 35 mil·límetres, feta pels Pater Freres, de l'any 1916.
1: Impressionant.
2: Era la primera volta ciclista a Catalunya que passava per Igualada. Clar, això, home, et fa molta il·lusió. Sí, després la poses, doncs, a la història del cinema, però també fem una història de l'esport, i per tant, en la història de l'esport fas això, però comences a l'època medieval perquè trobes que en el pregó de la Festa Major s'anuncien els campionats de ballesta o de curses, i dius, doncs, la història de l'esport el comencem a l'època medieval, perquè qui ja fèiem esport a l'època medieval, no? I es jugava pilota perquè hi ha el carrer del joc de la pilota. Per tant, és cada vegada que fas la recerca és el cas que m'he trobat jo,
1: que trobes, sí. I
2: llavors emoció. Tant pot ser un document d'època medieval com un del segle XX, no? I no és tant el document en si, sinó el que suposa en aquell moment trobar el document, i això ha passat a mi, però passa als usuaris, no? Que troben aquell document
1: que vas a buscar una cosa, després te'n trobes una altra que potser és més important, i en aquell moment t'entra una joia immensa. Nosaltres hem d'anar acabant aquesta entrevista, però si ara mires enrere, Marta, tot el que t'ha portat a aquesta feina, estàs contenta?
2: Sí, jo m'ho he passat molt bé. D'arxiver no pots fer si no t'agrada la feina. És una feina de formigueta, de cada dia, de tenir les coses, saber on tens les coses, tenir... Jo no dic el cap endreçat, perquè cadascú té el cap que vol, que pot, no? Però sí que has de saber relacionar el món i els documents i les persones.
1: Ja veieu que entrar en un arxiu és molt més que anar a buscar un document, és molt més que no, és com una caixa gegant de documents. No, hi ha moltes coses, moltes vides, i no només del passat, sinó d'ara, Marta.
2: Del present. Sí.
1: Moltes gràcies.
2: De res, a vosaltres.
1: Per obrir-nos les portes.
2: Aquí estem.
0: Esteu escoltant el

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Les orquídies del mal de la Núria Bacardit, publicat per La Campana, és gènere negre, thriller rural i molts misteris, però sobretot és no sabeu qui és el dolent. Ja us ho asseguro, fins al final, final, final. Es poden fer postes, però ja us ho dic jo, que no guanyareu. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies.
0: Núria Bacardit és llicenciada en Ciències de la Comunicació. Ha treballat en premsa escrita, a la ràdio i a la televisió. Primer a Manresa i des de fa gairebé 30 anys a TV3, cobrint, entre altres, els atemptats de l'11S a Nova York. Actualment cobreix les informacions a la delegació de la Catalunya Central.
1: Escolta, has fet una bona marejada, els lectors de les Orquídies del Mal, però no començarem pel final, començarem pel principi. Una novel·la que s'endinsa en aquest món rural, però a més, amb molts ventalls, perquè parles de moltíssimes coses. Fem una petita sinopsi per centrar els oients una mica de què trobaran.
2: Sí, és una història que passa en un poble de ficció, que es diu l'Albada, és un micropoble, com tants n'hi ha a Catalunya, amb totes les problemàtiques i casuístiques dels pobles petits, des del moment en què es coneixen tots els veïns i veïnes, casuístiques com que no hi ha comerços, com que no hi ha serveis, etc. Un poble molt bonic, un entorn preciós, amb una protagonista, la Martina, que és ramadera i científica, i a la seva finca hi creixen unes orquídies, d'aquí el nom de la portada, que són molt especials, i poden curar una malaltia tan terrible com és l'ELA. I apareix una persona morta, i a partir d'aquí...
1: Sí, apareix una persona morta que portarà molta cua, però també porta molta cua. Tu parlaves de la casuística, no? Que està molt bé, no? D'aquests pobles petits, què passa quan algú desapareix, quan es tanquen les botigues, com es pot regenerar. Però el fet de fer sobreviure, no? Els pobles petits, Núria, també significa vendre'ls una mica, perdre una mica l'essència de poble.
2: Això també és veritat.
1: Hi ha aquest perill.
2: Sempre hi ha aquest perill i en alguns pobles ha passat, però és cert que hi ha tants pobles que corren el perill de despoblar-se i d'acabar desapareixent si perden, per exemple, l'única botiga que tenen, o l'escola rural, que jo crec que per mi era important explicar-ho. De fet, a les notícies jo estic molt al tema comarques, no? Fem notícies per tot arreu, però sobretot per comarques. I ens en fem un munt de viatjar pels micropobles aquí a l'Anoia, moltíssims. El Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, i tots comparteixen una mica això, aquesta por de desaparèixer.
1: Tot això, però entremig els morts, els misteris, sí, sí. Què ha sigut, i no només una trama. Jo penso que són diverses trames que al final s'acaben enllaçant entre elles, que no sé com ho has aconseguit, perquè
2: Mare meva,
1: no sé si volies parlar de tantes coses com vas començar la novel·la o no.
2: No, em van sortint, i aquí jo crec que hi entra molt la meva feina, la feina periodística. Clar, quan fem una notícia, en un minut i mig o 45 ja has d'encabir moltes coses, i sempre amb aquesta rigidesa del temps. Jo crec que aquí m'ha passat una mica per bé o per mal, que en capítols molt curts he volgut posar moltes coses. I a més és que la meva inspiració era tornar dels rodatges de moltes vegades aquests pobles petits, i llavors, clar, venia tan inspirada de m'he trobat aquí que no hi ha caixer, aquí que he conegut a un personatge molt semblant a un que surt aquí a la novel·la, una senyora gran, molt entranyable.
1: Oh, m'encanta.
2: Molt maca, i que és, em vaig inspirar en una botiga de Solsona on fan la típica espardenya solsonina. Sí, i llavors cada cop que trobava un rodatge d'aquests, pam, és que això ho he d'escriure, aquesta cara ha de sortir.
1: Sí. Bé, tu vius moltes experiències cada dia, i evidentment al final quan escrius, no? És això, no? És la suma de tot allò que t'emportes quan arribes a casa. Perquè hi ha coses que les deixes, Núria, però suposo que d'altres no, te les emportes amb tu, i això és una llavor.
2: Jo tinc la tendència a emportar-m'ho molt, Soc poc de desconnectar. Em costa moltíssim. És una feina que a la meva edat ja hauria d'haver pres, però em costa desconnectar. M'ho emporto tot a casa, tant les coses bones com les dolentes.
1: Com les dolentes.
2: I clar, aquí surten.
1: Dolentes n'hi ha unes quantes,
2: Hi ha unes quantes. Alguns en diran molt... Hi ha una connexió especial, Per exemple, el tema de l'ELA, que el meu cunyat va morir d'ELA. I llavors també tenia la feina, també hi ha molts companys que tenen ELA, alguns han mort, d'altres estan vius, però per ser una malaltia minoritària, no sé, trobo que conec molta gent que l'ha patit i que malauradament doncs s'hi ha deixat la vida, no? I per això tenia ganes que sortís una mica aquest debat, no? De morir, no morir dignament.
1: És que, esclar, hi ha temes molt intensos, no? Perquè parles des de el bullying quan ets jove i adolescent i el problema de les relacions entre els germans, fins a la part adulta, aquest viure o morir, l'eutanàsia, quin preu pots pagar, no? Per salvar, quin preu té la vida, la vida humana, no?
2: Exacte.
1: Quin preu es paga per una vida humana?
2: És que, de fet, aquest és un debat que sempre el tindrem a la societat, i per molt que, per exemple, regularitzés l'eutanàsia amb la llei de l'eutanàsia, hi han hagut aquests debats recents, no? d'algun familiar que, amb una persona major d'edat que ha decidit morir i ha decidit apostar per l'eutanàsia perquè no vol continuar morint i vivint d'aquella manera, i han recorregut aquest tema amb una persona major d'edat quan està regulada, o sigui, aquest debat hi és. Llavors, sí, és, no sé si la vida té un preu o no té un preu, per mi no ho té, però en realitat aquí hi ha moltes morts i moltes maneres de morir, no? A vegades una persona em va fer la broma de que això és una mica com el mil maneres de morir, no? Dius, no, però la mort suposo no, de fet sempre m'ha obsessionat ja de molt petita, i també el fet d'haver tingut el meu entorn amb moltes malalties, jo mateixa vaig tenir un càncer aquí, suposo que ja la mort l'he tingut molt present sempre, i mira, no sé, tenia la necessitat també de parlar-ne.
1: Sí, sí, aquí es mora de moltes maneres, hi ha moltes ganes de morir en alguns moments i molt poques ganes de morir amb uns altres.
2: Exacte.
1: Però també aquest fet, no, de uns volen morir, els altres no volen morir, també posa en una balança el fet de dir qui pren la decisió, com ho fas, com de contradictòria, no, que n'és la vida. Uns voldrien sobreviure i no poden.
2: Exacte.
1: I d'altres volen morir i no poden morir.
2: I no poden morir.
1: És que és molt contradictori.
2: Sí.
1: Per tant, passem d'una banda a l'altra i d'un extrem a l'altre.
2: Sí, sí. Perquè és això, viure a quin preu.
1: Exacte.
2: I viure amb quina qualitat i sobretot és el respecte, perquè qui vulgui viure amb la condició que sigui, hi ha malalts d'ELA, per exemple, que és una de les malalties en què més es demana l'eutanàsia, que volen viure, llavors a tot el dret a viure i a donar-los tots els recursos perquè puguin viure amb la major dignitat possible i amb les cures, perquè costa molt això. Però qui vulgui morir, doncs, és la decisió
1: hauria de
2: cadascú.
1: Hauria de tenir el dret, però
2: sí,
1: clar,
2: sí.
1: Això és una polèmica oberta que aquí això no ho acabaria.
2: Uf, no ho acabarem mai.
1: Però bé, em faré un tastet a les orquídies del mal.
2: Exacte.
1: El títol a mi em va impactar perquè pensava tan maques que són les orquídies,
2: sí.
1: I li hagi posat del mal. Però ja ho
2: la portada, no ho sé, la portada és com...
1: És idíl·lica.
2: Que sí, en un entorn rural que realment és molt idíl·lic, perquè podria ser qualsevol poble de la Catalunya central mateix, perquè aquí hi ha moltes inspiracions també de pobles, des de Mura al Bages, el Pens, el Lluçanès, Baciana, la Noia... Hi ha moltes inspiracions de l'Albada amb aquest entorn tan bonic, i sí, sí, no sembla que aquí haguem de parlar de morts i de coses tan lletges.
1: Però no només de morts, perquè parlem d'aquesta vida idíl·lica, però tu parlaves de la Martina, no? Ella és ramadera,
2: sí.
1: I és científica.
2: Exacte.
1: I tirar endavant dona, jove, sola, i tirar endavant un projecte així, encara que l'hagi heretat a nivell familiar, però és una vida dura.
2: És una vida molt dura,
1: vida
2: perquè
1: dura.
2: La vida d'un ramader o de la pagesia en general, ja s'ha vist últimament, és molt dura, costa sobreviure i mantenir les explotacions, per això cada cop se n'estan perdent més, i de ramaderes, de boví, per exemple, se n'estan perdent moltíssimes, i ella per això s'entesta, podria viure perfectament de la ciència, no? Amb el seu projecte científic, però ella vol mantenir aquella explotació ramadera encara que hi hagi d'abocar diners seus, perquè acaba sent una mica així, perquè és mantenir la ramaderia, el sector primari, a la terra i no deixar perdre aquest sector.
1: Les arrels. Ja sabreu, jo ara dic les arrels, ja descobrireu quines són les arrels també de la Martina, però és que pobreta, li passen moltes coses, no hi ha manera, no hi ha manera, i continua sent bona,
2: I continua penses, sent bona.
1: No es revela, no es revela.
2: No sé si
1: s'ha fet molt bona la Martina.
2: A saber si algun... És rebel, Jo crec
1: que
2: és,
1: en certa manera
2: és
1: sí, però...
2: Té força, però sí, jo crec que li toca una mica de, no sé, de millors expectatives en un futur, per tant, jo què sé...
1: Què passarà amb la Martina?
2: Amb la Martina. Martina, si pot haver una segona novel·la on apareixi la Martina o no, està tot molt obert, però jo crec que es mereix tenir, no sé, un futur una mica més bonic.
1: Martina, un cop de puny a la taula.
2: Exacte.
1: I avanti, sí, a tota,
2: sí,
1: màquina.
2: Que té força, eh? Té molta força, i per tant el pot fer,
1: sí,
2: un i dos.
1: És que si no, no resistiria tota la novel·la.
2: Exacte.
1: No, ja l'has fet resistent a la novel·la. Parlàvem, no, d'aquests contrastos, també hi surt molt el tema de la família, no? Els valors, la dignitat en contra de la corrupció. Ja no entrarem a explicar qui fa què ni res, però poses damunt de la taula el que dèiem, moltes coses, i entre elles això, no? Que parlàvem de què va la vida humana i parlàvem de quin preu s'ha de pagar per mantenir un poble petit.
2: Hi ha gent que pensa que posar determinats serveis en pobles petits no val la pena perquè no és rendible. La rendibilitat a vegades no s'ha de buscar en simples números, no? Sinó en el manteniment d'aquests pobles, perquè també es mantenen uns territoris que si no es despoblarien, i és una mica, quan es parla per exemple dels incendis, dels risc incendi, d'aquests grans incendis que han de travessar tot el Pirineu de punta a punta, també és perquè ha hagut un abandonament de pobles, també de ramaderia, va molt lligat, ramaderia, pagesia, amb aquests micropobles, no? Per tant, el preu és realment, si volem aquests paisatges, gaudir de la natura com volem quan sortim de les ciutats, jo crec que passa per mantenir aquests pobles, i perquè no tot ha d'estar concentrat a les grans ciutats i a les seves àrees metropolitanes.
1: No, jo molt a favor dels pobles, que s'hi viu molt bé.
2: Oh, i tant.
1: La ciutat ha estat centralitzat i tens moltes coses, però els que estem acostumats a la pau i la calma...
2: que sí, és que no hi ha color.
1: Deixa't estar,
2: sí,
1: sí. Núria, tu estàs amb mi, no?
2: Totalment. Tot i que passin tantes coses, sí, que sembla mentida, en un micropoble puguin passar coses així, però passen. I Tor va ser un exemple. Dius, home, allà quatre gats i
1: sí,
2: tot el que passa, dius, perdona, no?
1: Sí, pues Tor penso que ha tingut una dimensió.
2: Exacte.
1: Que no, molts crims de ciutat no l'han tingut.
2: No, home, no.
1: Allò és una història.
2: Sembla mentida.
1: És que els pobles petits, tu ja ho saps, totes les xafarderes, el que se sap, el que es diu, el que no es diu.
2: El que s'amaga, però tothom sap que s'amaga.
1: Tothom ho sap.
2: Es pensa que sap tot d'aquell secret i en realitat no.
1: No,
2: tot això és que dona molt joc.
1: I després l'escàndol, perquè quan s'acaba sabent tot, llavors...
2: Clar, i l'escàndol pren unes dimensions
1: enormes.
2: Allà que et coneix tothom, clar, no hi ha l'anonimat.
1: Perquè Barcelona mateix, mira, si vius a l'Eixample te'n vas a l'altra banda de Barcelona i s'acabó.
2: Exacte, però aquí no et pots permetre l'anonimat.
1: I això m'agrada, perquè també surt. Ja veieu que hi ha intensitat. Entre totes aquestes coses que passen, tenim l'inspector Jordi Antúnez i el sergent, aquest m'ha agradat, Paco.

0: ara la novia.
1: Sí, sí, té un, és peculiar, i en Galobardes també és una cosa molt oposada al que és l'inspector Antonet.
2: Després hi ha una cosa molt bonica al teu llibre, que això sí que t'haig de renyar perquè m'has fet patir.
1: Ai, ja ho sé.
2: Aquells esmornó, els esmorzars.
1: Els
2: esmorzars. Jo pensava, jo vull deixar de llegir i me'n vull anar allà a esmorzar. M'encanta quan parles del menjar, quan sí, poses la taula,
1: és
2: com
1: una
2: expliques.
1: Altra de les meves obsessions. M'encanta. Ja de petita, el menjar, no sé, a casa meva era molt important el menjar. Jo estiuejava en un poble que es diu Rocafort de Caral, a la Conca
2: sí,
1: de Barberà.
2: Me conec.
1: Havia anat a la Matança del Port, que és una cosa terrible quan la veus, però me'n recordo que a la casa que teníem llogada, allà és on es feien els embotits, etc. I m'obsessiona, no? Vull dir que per mi tot al voltant d'un pa amb tomàquet, un embotit, etc., tot es peix millor, no? I no en el sentit només comestible i gastronòmic.
2: Doncs això m'agrada sí, molt sí, també, perquè pensava, jo deixo tot i m'ho vull esmorzar amb els protagonistes de les novel·les.
1: Sí.
2: No, també ho gaudireu, eh? És una novel·la amb molta diversitat, que ens fa anar amunt i avall. No, marxem a l'estranger i tornem, però tampoc no ens maregem tant amb els espais, no, perquè és concentrat, però ho has fet molt bé, molt, eh?
1: Ai, que bé, gràcies.
2: Sí, tot, no tindreu, no perdreu, no l'haurem-vos de... Ara m'he perdut de pista, o perquè dius... Més que res ara estem parlant de que hi ha moltes coses i que no es pensin que quan llegeixen la novel·la es perdran, perquè n'hi ha tantes.
1: Sí, sí.
2: No, ha estat tot superben lligat i ben mil·limetrat.
1: Jo el vaig perdre una mica, l'Orena.
2: Sí?
1: Sí. Sí, perquè és això, bocava tantes coses i...
2: No, però...
1: I tenia al cap diferents finals, no? I clar, allò de sobre la marxa, anar veient de cap aquí, cap allà, també és un joc molt divertit, eh? Perquè dius, allò de no tenir-ho tot lligat fins al final, també m'ha divertit molt, perquè era una mica com sorprendre'm a mi, no? D'això, com ho acabo? Doncs va, cap aquí.
2: Doncs vosaltres haureu de llegir la novel·la, perquè jo ara tancaré el micro i parlarem dels finals amb la Núria, que vosaltres no podeu escoltar.
1: No, l'heu de llegir per saber-los.
2: Us ho recordo, Les orquídies del mal, Núria Bacardit, publicat per La Campana. Us encantarà perquè hi ha una barreja de moltíssimes coses, però hi ha personatges que realment te n'enamores. Núria, espero que hi hagi més continuació de la Martina.
1: A veure, jo crec que sí, li donarem una oportunitat.
2: Vinga, va.
1: Se la mereix.
2: Ens retrobem a la propera Martina.
1: I tant, moltes gràcies, Mònica.

0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El calaix obre la proposta de la setmana. Posem la mirada a l'Associació de Joves Lectors Catalans, que consoliden jornades i ens esperen el proper 14 de juny. En parlem amb la Misha, prescriptora literària i dinamitzadora cultural.
1: Una de les propostes que cada any repetim, i això m'agrada dir-ho, perquè significa que consolida, és la de la trobada dels joves lectors. Ho he dit bé, Misha? Benvinguda.
2: Hola, Mònica. Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres cada any per donar veu a les propostes de l'Associació de Joves Lectors Catalans i a les jornades de joves lectors.
1: Les jornades, que he pensat, dic, aquí portem molta estona i segur que després la presento i dic el que no toca. Però sí, repetiu, i això significa que aquella petita llavor

0: ha crescut, s'ha consolidat i torna i amb molta energia, a més amb, bé, és jornada, però podem dir jornades perquè us apropeu també a les escoles. Ja sabeu que des del programa nosaltres hi donem molta importància perquè els joves són, sempre ho diem, no? Són el futur i la tasca que feu és absolutament necessària, no? Ens heu d'agafar el relleu que ens hem de jubilar, sempre ho dic, no? Aquí, eh?
1: Sí, sí, sí. Efectivament, no només cada any fem la jornada de joves lectors, que dura tot el dia, ara direm dates i horaris, però no només cada any fem les jornades, i aquest any anem per la sisena jornada, sinó que enguany, el dia anterior, fem també un matí dedicat als instituts de Sant Andreu, perquè efectivament les jornades de joves lectors sempre tenen lloc a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Sant Andreu, a Barcelona. I aquest any seran els dies 13 i 14 de juny. Però, com he dit, el 13 farem la jornada INS per primera vegada. Experiment, tenim moltes ganes. Sí, sí, perquè a més farem una taula rodona i un taller, i la taula rodona estarà protagonitzada per la Mireia Arpa, l'Ània Posada, la Maria d'un cafè amb llibre, perquè la temàtica d'enguany són els creadors de contingut literari a les xarxes. I això em fa molta il·lusió perquè volem donar veu, volem visibilitzar la feinada que fan aquests prescriptors literaris a les xarxes socials, que estan tornant a posar la lectura de moda i que creen una lectura, democratitzen la lectura i tornen a posar la lectura i els clàssics i tota mena de gèneres de moda de nou. Així que, sí, sí, aquest any va de creadors de contingut. I a més volem que el dia 14 sigui una gran, gran trobada també de creadors de contingut, perquè, com he dit, el dissabte 14 de juny serà la jornada oberta a tot el públic.
0: Ja ho sabeu, oberta a tot el públic, 14 de juny, cita totes aquelles cares que veieu a través de les xarxes dins del món digital que parlen de llibres. Potser totes no, perquè la veritat és que són moltes. És una alegria, però moltes d'elles les trobareu aquí a la jornada. Quin és el planning? Quina és la proposta d'aquest any?
1: Doncs aquest any començarem, sempre fem dues taules rodones, una al matí i una a la tarda, que són els plats forts de la jornada. La del matí del dissabte 14 també girarà al voltant del món dels creadors de contingut literaris, i comptarem amb la Joana d'Un cafè amb llibre, que està especialitzada en literatura fantàstica, més de ciència-ficció, també romàntica i young adult, amb la Laura Hackers, que a més també és professora, és la L de lectures i sempre reivindica els clàssics, la literatura catalana, etc. I després també en Quim Aka, el profe, que parla una mica de tot. Ai, quina cara que m'has posat, Mònica.
0: Sí, és que clar, no tinc si haig de fer contingut jo a les xarxes, després no tinc massa temps per xafardejar, però sí que intento estar-ne una mica al dia. I em fa gràcia perquè alguns sí, els coneix.
1: Sí, els coneixes, en Quim, que parla també de literatura contemporània, de clàssics, i a més també comptarem amb la Roser Regolf de Les Ulleres de Llegir, que també és una gran creadora de contingut.
0: Aquesta ja és de la casa, eh?
1: Sí, i doncs això, obrirem el meló del món dels booktubers, bookstagrammers, booktalkers en català, a més, creadors de contingut literari a les xarxes en català. I després a la tarda tindrem la taula rodona d'escriptors, i aquest any sempre fem una taula rodona d'escriptors, i com que la temàtica d'enguany és creadors de contingut literari a les xarxes, hem volgut convidar això a bookstagrammers, booktalkers, booktubers, que a més també han publicat una obra recentment. I per això comptarem amb en Sergi Porcet dels Bookhunters.
0: També de la casa.
1: Sí, que ha publicat tan lluny de casa, exacte, en Sembra Llibres, amb la Carla Clavera, que ha publicat un llibre que es diu Petar-ho a les xarxes en català, que explica la seva pròpia experiència amb Cossetània, i en Cristian Oliver, que també és divulgador, parla de les xarxes, ell és professor i reivindica també la importància d'ensenyar la literatura i parlar de llibres a través també de les noves tecnologies i de les xarxes socials, i ha publicat alguns llibres, i aquest any s'estrena en el món de la literatura juvenil amb 2x1, que publica Elàstic Llibres. És una comèdia romàntica. Així que... Sí, sí, estaran...
0: creadors de continguts que, a més, afinen la ploma. Sí, algun... Bueno, en Sergi Porcet sí que ja ho havíem vist, coneixíem, El de petar-ho a les xarxes, aquest ha tingut un èxit espectacular.
1: Jo sempre el recomano quan vaig a fer xerrades, escoles, instituts, l'estic recomanant moltíssim, perquè trobo que és un llibre molt interessant per parlar dels pros i contres de les xarxes i també reivindicar la importància de fer contingut en català.
0: És importantíssim, no?, la llengua, perquè moltes vegades anem tant a les xarxes a buscar les masses que es parla, no?, seria obrir un meló, que no farem aquí avui, però es parla, no?, d'aquest traspàs de llengua, no?, del català al castellà, precisament pel tema dels seguidors.
1: Exacte, no l'obrirem aquí, però sí que l'obrirem el dia 14.
0: Ah,
1: sí, sí, sí, sí. I sí, a més, a banda de les taules rodones, sempre fem jocs, hem preparat una gincama molt especial, farem sortejos de llibres també, i sobretot volem fer xarxa i volem crear comunitat i, com he dit, reivindicar doncs també la importància de desvirtualitzar-nos, perquè és veritat que la comunitat de lectors es mou molt per xarxes, però les jornades sempre són l'excusa perfecta per trobar-nos cara a cara. Així que obrirem les portes a les 10 del matí i estarem tot el dia fins a 7:45 a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Sant Andreu. I el millor de tot plegat, Mònica, és que l'entrada és totalment gratuïta.
0: No s'ha de pagar res la literatura. O sigui, esteu apropant la literatura no només als joves, sinó a tothom qui vulgui apropar-se, perquè la jornada és de joves lectors, però està obert absolutament a tothom, Misha.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí. De fet, hem estat fent una promoció de xarxes dient que si encara fas servir la teva jove, pots venir. I si no, també, perquè tothom és benvingut.
0: Jo un any més haig de dir que me la perdré perquè estaré treballant, en sap greu, perquè a més penso que aquest any teniu unes propostes que a mi em criden molt l'atenció i que em farien saltar de la cadira.
1: No pateixis, Mònica, que segur que la propera, l'any que ve, quan fem la setena jornada, segur que podràs venir. En fi, bé, aquest és un dels avantatges que si us inscriviu i agafeu la vostra entrada gratuïta, podeu triar si podeu venir només al matí, només a la tarda o tot el dia. L'únic que heu de fer és entrar al web de jornades.joveslectors.cat i, com he dit, omplir un formulari i aconseguir la vostra entrada gratuïta, perquè si ens ajudareu doncs això, a tenir clar temes logístics, exacte, no? La disponibilitat, etc.
0: És important.
1: Aforament i tota la pesca. Així que, com he dit, entrada gratuïta a jornades.joveslectors.cat i també animo els nostres oients a que es facin socis i sòcies també de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Per un euro al mes ens ajudeu a fer possible activitats com aquestes.
0: Doncs ja sabeu, proposta que es repeteix a més aquest any amb molta intensitat. Jo trobo que és high level això. Ja m'agradarà veure el resultat. Això després hem de fer una post-tertúlia. Inscriviu-vos, feu-vos socis i gaudiu d'aquestes jornades. Moltes gràcies per tota aquesta tasca que feu, que sempre que us ho dic, no?, que és tan important.
1: Gràcies a tu, Mònica, i res, simplement recordar que ens podeu trobar a totes les xarxes com a @somajlc i a la nostra pàgina web joveslectors.cat.
2: És hora de tancar el calaix. Aquests han estat els continguts de l'edició d'avui.
3: La Setmana Internacional dels Arxius és una porta oberta a uns espais que salvaguarden la nostra història. Milers de documents que són testimonis d'una època, d'una forma de viure. Contractes de compra-venda, testaments, actes notarials, fotografies o films formen part del seu fons. Nosaltres ens hem endinsat en aquest món amb la Marta Vives, arxivera de l'Arxiu Comarcal d'Igualada.
4: Som un arxiu comarcal, per tant, abastem tota la comarca, tot i que no tot els municipis han portat la seva documentació per tema d'espai, per tema de... és igual, el que sigui, en tot cas, en tenim una part, no? Però ens basem molt en el que seria l'arxiu d'Igualada, que és la capital i que és el que té l'arxiu més important.
3: I de les històries reals a les de ficció, Les orquídies del mal, de la Núria Bacardit, publicada per La Campana, posa damunt la taula grans qüestions com la mort, la corrupció o el futur del món rural. Una història trepidant que comença amb un assassinat. ho sabrem resoldre?
5: Una història que passa en un poble de ficció, que es diu l'Albada, és un micropoble, com tants n'hi ha a Catalunya, amb totes les problemàtiques i casuístiques dels pobles petits, des del moment en què es coneixen tots els veïns i veïnes, a casuístiques com que no hi ha comerços, com que no hi ha serveis, etc. Un poble molt bonic, un entorn preciós, amb una protagonista, la Martina, que és ramadera i científica, i a la seva finca hi creixen unes orquídies, d'aquí el nom de la portada, que són molt especials, i poden curar una malaltia tan terrible com és l'ELA. I apareix una persona morta, i a partir d'aquí...
3: La proposta de la setmana se'n va cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabra, a Sant Andreu, que acull la sisena jornada de joves lectors. Ens ho explica la Misha, prescriptora literària.
2: El calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Tot i que a vegades ho sembla, el món occidental no va començar amb els romans. Que sí, que moltes carreteres, molts aqueductes i molt llatí. Però Catalunya no estava pas deserta quan les primeres legions romanes trepitjaren la costa o els primers mercaders grecs desembarcaren a Empúries. Els diferents pobles ibers que vivien a l'actual Catalunya des dels primers segles del primer mil·lenni abans de Crist conformaven una cultura més o menys comuna i diferenciada, disseminada per tot el territori, de la qual conservem força evidències en forma de jaciments, molts d'ells visitables. En aquest programa d'estiu us proposem una passejada per la Catalunya ibera a través d'alguns d'aquests jaciments. Benvinguts a la Catalunya preromana, benvinguts a les portes de Troia.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs en aquest programa dedicat als Ibers, i com sempre fem al principi per ficar-nos una mica en context i saber una miqueta de què estem parlant, fer-nos una panoràmica general, tenim amb nosaltres avui el Roger Riera, ja ha vingut en altres ocasions aquí a les Portes de Troia. Ell és doctor en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona i, com hem dit, doncs és expert en aquests temes. Benvingut, Roger.
1: Molt bé, moltes gràcies. Encantat aquí un altre cop.
0: Com portes la calorada?
1: També com es pot.
0: També com es pot. Molt bé, doncs amb tu volíem fer això, una miqueta, una panoràmica també general dels Ibers a Catalunya, i també parlar d'alguns jaciments en concret, i per això començar una miqueta per situar els oients. Què són els Ibers i quina zona ocupaven els Ibers?
1: Sí, així a grans trets, perquè la gent ens entengui, els Ibers eren la civilització o la cultura que hi havia a la península Ibèrica. De fet, començava una mica més al nord, a la Catalunya Nord, i que ocupava tota la franja mediterrània de la península Ibèrica. Tot això abans de l'arribada dels romans. Uh-huh. És a dir, més o menys entre el segle VI i abans de Crist i el segle I abans de Crist. Bàsicament aquesta és la franja temporal i geogràfica que ocupaven els Ibers, des de l'Andalusia, Múrcia, València, Catalunya i el Rosselló.
2: És a dir, seria una mica el corredor mediterrani ben fet i no com l'entenen a Madrid, no? Tota la zona del llevant mediterrani. Llavors, tu ja us heu introduït una mica, però t'ho tornem a preguntar. Hem d'entendre que els Ibers són un únic poble, és a dir, aquesta vinculació que fem des de l'època moderna moltes vegades d'assimilar cultura i poble, no? Els Ibers, doncs, si tenen un nom, són un poble i és amb una cultura comuna, o hi ha diferències? Ens pots explicar una mica, si puguem col·locar una mica etiquetes, no?
1: Sí, exacte. Això, al final, els historiadors ens va molt bé col·locar aquest tipus d'etiquetes, però realment el que anomenem nosaltres la civilització ibèrica estava formada per un conglomerat de pobles amb certes diferències entre ells. No era el mateix la tribu dels Sordons, que vivia això, el Rosselló, que la tribu, no sé, dels Turdetans, que vivia a Andalusia. Òbviament hi havia certes característiques comunes, que per això nosaltres els historiadors els col·loquem dins la mateixa civilització, però alhora hi havia diferències. Sobretot un dels principals factors que va induir a l'existència d'aquestes diferències és que alguns d'aquests pobles, en concret els del sud, van estar influïts en la seva gestació per la cultura fenícia cartaginesa, i en canvi els pobles ibers del nord van estar més influenciats per la cultura grega. Clar, això a nivell arquitectònic, a nivell artístic, fins i tot cultural, religiós, va acabar posant diferències entre els pobles del nord i del sud.
2: Sí, i per ampliar una mica aquestes diferències, que ja n'has dit algunes, però en què es diferencien? Són coses molt, molt evidents o sí, són petits detalls?
1: No, realment, clar, es tracta d'una... El primer tret diferencial d'aquesta... Un dels trets principals d'aquesta cultura és que és la primera que a la península Ibèrica que escriu, que té escriptura pròpia, d'acord? Però, per començar, no era la mateixa escriptura. Hi havia diferents subescriptures, també en funció de cada zona geogràfica, i sí que, tot i ser una cultura escrita, diguem, que podia escriure, no tenim testimonis de la seva història escrita. Llavors, tot això, tot el que sabem d'aquests Ibers, prové o bé del coneixement arqueològic actual, de les excavacions que es van fent regularment, o bé del testimoni de visitants d'altres cultures que van conèixer els Ibers i van escriure sobre ells. Per tant, ens ve de segones aquesta, sobretot romans i grecs, no, bàsicament. Llavors, quines diferències trobem entre els Ibers, sobretot entre els del nord i els del sud? A nivell arqueològic no és gaire evident, hi ha poques diferències, hi ha algunes, però que bàsicament els del sud acostumaven a tenir o podien tenir grans ciutats, això és cert. Les ciutats ibèriques del sud, sobretot en la part de l'Alta Andalusia, són molt més importants que no pas a València, a la part del País Valencià o de Catalunya. Per exemple, a Catalunya i el Catalunya Nord també hi trobem aquells anomenats aquells camps de sitges, que eren magatzems de gra, i que curiosament al sud de l'Ebre no trobem. Aquesta és una altra característica a nivell arqueològic que els diferencia, però vaja, a grans trets no tenim, diguem-ne, prou informació etnogràfica com per fer una fotografia gaire precisa de les diferències entre més concretes entre uns i altres.
2: Bueno, això té una part bona, no? Perquè si mirem els veïns dels ibers, per exemple, la cultura celta, s'ha generat una aura de misticisme, new age, raro amb la cultura celta, precisament per la falta, perquè comentem de la falta d'evidències històriques o de dades empíriques i demostrables sobre el que eren i no eren, no? Però almenys a casa nostra no hi ha hagut aquest misticisme Iber, no? No hi ha sectes New Age que parlen de la recuperació de la cultura íbera o de la màgia de les herbes íberes o no sé què, no? Que en el món celta, no? Sí que és un fenomen molt, molt potent i que tots tenim al cap, no? Llavors, almenys en aquest sentit, podem donar sort de que per una vegada no s'ha fet transferència de coneixement des de la història a la societat, no?
1: Sí, realment, sí, és curiós, eh? Aquesta, com més desconeixement es té sobre una cultura, doncs més permeable és a tot tipus d'ingerències d'altres camps, diguem-ho així. Clar, en el cas de la cultura celta també encara tenim menys informació de la que tenim sobre els ibers com a historiadors, en part també perquè els testimonis aquests que parlàvem, els testimonis d'aquests turistes antics, de la gent que venia d'altres cultures i que escrivia sobre els ibers, sobre els celtes encara en tenim menys informació. I si això ho relacionem també en que la seva relació amb els boscos i amb la naturalesa doncs era més estreta, bàsicament perquè el seu urbanisme així ho dictava, doncs suposo que acaba desembocant a aquesta mena de bé, això que comentaves tu, no? Aquesta relació
2: que a vegades costa distingir un celta de Gandalf, per exemple, no?
1: sí, dins de l'apel·latiu celta i cap tot. Però, a més hem de pensar que al final el terme celta ocupa un espai geogràfic immens, des del centre d'Europa fins a Galícia. Per tant, tampoc no eren el mateix els celtes austríacs que els celtes gallecs, com us poden imaginar tothom.
3: I deixant els celtes i tornant cap als ibers de casa nostra, pel que sabem de l'arqueologia i del que s'ha pogut veure als jaciments i potser en alguna font, com vivien aquests ibers?
1: Bé, els ibers ens hem d'imaginar bàsicament, sobretot en el cas d'aquí a Catalunya que els tenim més a prop i hi ha moltíssims jaciments esparcits per tot el territori, ens hem d'imaginar que vivien en poblats més o menys petits, normalment entre 150 i 300 habitants només. Aquests poblats normalment sempre estaven col·locats en llocs elevats del territori, en turons, en morrots, etc., de manera que tinguessin una gran visió sobre el territori i a més això els permeti defensar-se en cas d'atac, no? Aquests petits poblats sempre estaven emmurallats, eren de petites dimensions. Imagineu-vos, el típic poblat podia tenir una hectàrea, no massa més, i amb uns habitants que sobretot viuen a base de l'agricultura en primer lloc, de la ramaderia en segon lloc i finalment de l'artesania, un fuster o un teixidor o un sabater. Per tant, es tracta d'una agricultura en aquests termes primària, molt de treballar en el sector primari, i també amb una importància notable del comerç. No ens hem d'imaginar els ibers com pobles tancats en si mateixos en el seu poblat, sinó que hi havia molt tràfic comercial. I això com ho sabem? A part dels testimonis que hi poden haver escrits, Això ho sabem gràcies a les troballes de materials procedents de molts altres llocs, a més no d'altres llocs de la Península Ibèrica, sinó d'altres llocs del Mediterrani, des de ceràmica grega, objectes etruscos o cartaginesos que han trobat en els jaciments i que denoten contactes habituals amb, no només amb altres pobles, sinó també amb altres civilitzacions del Mediterrani.
3: Tot i això, més enllà dels contactes comercials, el fet de que estiguessin en pobles encimbellats i emmurallats, hem de pensar que els ibers vivien tot el dia guerrejant, enfrontats els uns amb els altres, o ens hem d'imaginar una situació pacífica entre aquests diversos pobles, com podien ser doncs, els ausatans i els laietans, etc.
1: Això es fa difícil de dir. Probablement, com en tantes altres coses, i com deia en Bruce Lee, el camí del mig és el correcte, no? Ni un extrem ni l'altre, o Aristòtil millor poder. El tema és que no tenim el major nombre de testimonis escrits que tenim provenen de part romana i ens donen informació dels ibers en un context de guerra, que és el que els interessava als romans de destacar. Però no ens hem d'imaginar que constantment aquests guerrers, aquests ibers, estaven guerrejant entre ells, que no, tampoc no és un... no tindria sentit, no? Però sí que és veritat que alhora tots aquests poblats que trobem a nivell arqueològic, pràcticament tots sí que estan emmurallats. Però és igualment important dir que les defenses que tenien aquests poblats són bastant simples i que, per tant, la guerra de setge o la guerra entre aquests pobles no podia ser algo habitual, perquè si no s'haguessin desenvolupat molt més aquests sistemes defensius. Per tant, en resumint, hem d'imaginar-nos una societat mediterrània com qualsevol altra, com la grega, com la romana, etc. Potser amb un nivell de civilització, d'art, a nivell arquitectònic, etc., un pas per endarrere, però no tampoc uns bàrbars que constantment estiguessin barallant-se pel ramat de les ovelles.
2: Sí, tenim molt clar el que passa quan arriben els romans, però també hem anat introduint la presència grega, no? Normalment s'acostuma a veure els grecs com una mena d'evangelitzadors de la cultura, no? Que sí. Sembla que vinguin a la península Ibèrica, no? A muntar les seves factories comercials, però a irradiar civilització arreu del Mediterrani. Aquesta visió respecte als grecs i als ibers és correcta? O cal matitzar-la molt i una mica quin seria el paper o quines serien les relacions entre els ibers i els grecs?
1: Bé, això aquesta visió dels grecs com a portadors de la civilització, sí que és cert que va ser la idea que va quallar més en la historiografia de molt bona part del segle XX pel que fa a la civilització ibèrica, no? Es deia, ostres, aquí tenim Empúries, no? I des d'Empúries els grecs van ser els que van ensenyar a escriure aquesta gent, els que van ensenyar a construir els poblats, els que els van... qui va portar llum en aquesta civilització.
2: Que vienen los americanos.
1: Exacte, és una mica el mateix, no? Però bé, aquesta visió cada cop s'està veient que no podia ser així. És obvi que els grecs sí que van tenir cert paper o que van influir, però vaja, d'aquí a ser els catalitzadors de la cultura ibèrica hi ha un pas molt gran. Entre altres coses perquè el jaciment d'Empúries és minúscul comparat amb qualsevol altra colònia grega, o ja no comparat a nivell demogràfic amb els pobles ibers. Empúries hauria influir a l'Empordà, com a molt a l'àrea de Girona, però vaja, tampoc ens hem d'imaginar això, que abans van anar per tot el territori ibèric ensenyant com es construïen les cases o com es construïa una muralla. A més, cal tenir en compte que amb anterioritat als grecs altres pobles mediterranis ja van posar-se en contacte amb els ibers. Ja hem comentat abans que els fenicis van tenir una presència molt més llarga i molt més regular, fins i tot intensa, amb els íbers del sud de la península Ibèrica, els fenicis o cartaginesos, i aquesta influència va arribar fins a Catalunya també. Cada cop van sortint més objectes fenicis, tot i que encara n'hi ha poca quantitat, en jaciments ibèrics, el qual demostra que amb anterioritat els grecs, els fenicis també van estar aquí, i fins i tot els etruscos, que provenien d'Itàlia. Per tant, aquesta influència grega sobre la cultura ibèrica, bé, hi hauria ser, però vaja, percentualment va ser una aportació escassa en el conjunt de la cultura ibèrica.
2: Els que sí que, per dir-ho com ho diríem avui, es pateixen el territori, seran els romans quan arribin a Catalunya, no? Amb aquesta, si allò de la evangelització cultural dels grecs respecte als ibers és un mite, i respecte als romans hi ha un altre gran terme que més o menys coneix tothom que hagi passat per secundària, que és el tema de la romanització. Si ens pots explicar una mica com afectarà a la cultura ibera a l'arribada dels romans, com serà una mica aquesta romanització, què canviarà a partir d'aquest moment?
1: Sí, com bé dius, no té res a veure la influència que va tenir minsa, que va tenir el món grec comparat amb la influència que tindrà el món romà sobre la cultura ibèrica. O sigui, el món romà substituirà en tota la península la cultura ibèrica, o diguem que agafarà els íbers i al llarg de 200 anys els aculturitzarà, és a dir, canviarà la seva cultura pròpia i imposarà la cultura romana sobre aquests pobles, no? I com ho van fer? Bé, els romans van arribar a la península ibèrica per culpa d'una guerra, perquè ells van decidir amb aquesta estratègia, la Segona Guerra Púnica, del qual ja hem parlat alguna altra ocasió en aquest programa, i un cop acabada aquesta guerra, de la qual la península ibèrica era un teatre d'operacions, un mes, els romans van decidir quedar-s'hi. Van dir, home, doncs ja que som aquí i que aquest territori sembla interessant, doncs quedem-nos-hi. I a partir de llavors, a partir de l'any 218 abans de Crist, els romans comencen a pactar, o més aviat a conquerir, tots aquells espais geogràfics que havien ocupat els, no només els ibers, sinó també els celtes posteriorment, no? Un procés que durarà ni més ni menys que 200 anys, pràcticament, des del 218 fins a l'època d'August. Els romans aniran paulatinament ampliant les seves fronteres a Hispània, la que anomenaran Hispània, i, per exemple, entre aquestes, fruit d'aquesta confrontació, hi ha les famoses batalles contra Numància, per exemple, o contra els turdetans, contra els lusitans, no?, amb el famós Viriat, etc. Però bé, tot aquest procés de conquesta paulatina al llarg de 200 anys per part de Roma, que alhora no només conquereix, sinó que també va imposant la seva cultura, és el que coneixem actualment com a romanització, que també és un concepte que hem posat els historiadors per donar nom a aquest moment.
2: Molt bé, doncs com ja saben els nostres oients, en aquest programa d'estiu repassarem algunes propostes turístiques entorn al món íber a Catalunya, concretament els jaciments dels Vilars d'Arbeca i el de Can Oliver a Cerdanyola, però aprofitant que tenim el Roger al telèfon, Roger, quins altres jaciments íbers recomanaries per fer-hi una excursió aquest estiu, o quins indrets ens aconselles visitar si volem saber més del món íber?
1: Doncs mira, sobre el món íber, un dels jaciments, realment els Vilars d'Arbeca és un jaciment preciós, i el de Cerdanyola, el Can Oliver, també està molt bé, perquè a més han reconstruït una part del poblat i de més, no? I jo afegiria en aquesta llista, per exemple, l'Horta Park, o el poblat de la Ciutadella de Calafell, a Calafell, òbviament, que és un poblat únic, perquè des de fa molts anys s'ha intentat reconstruir completament utilitzant els mateixos mètodes i tècniques que utilitzaven els ibers. Per tant, en aquest cas es pot visitar un jaciment arqueològic un poblat ibèric reconstruït, i el públic que hi vagi pot entrar dins les cases, pot posar el primer pis, pot veure quins útils i quins estris hi havia a dins de les cases, es pot posar dins la pell d'un veritable ciutadà iber i entrar a la casa del cabdill del poble, a la casa d'un soldat, a la casa d'un forner, etcètera, etcètera.
2: Bé, aquesta és una molt, aquesta és una molt bona recomanació, perquè a més és molt interactiva i molt didàctica, no? Potser seria molt recomanable per a aquells que vulguin viatjar en família, que vulguin portar nens, perquè és una experiència molt xula visitar amb canalla el jaciment, i a més després Calafell té platja, té també un bonic castell medieval, llavors és una bona experiència total, no? Per viatjar en família. Quins altres jaciments ens proposes?
1: Sí, aquest era el sud. Cap al nord hi ha el poblat d'Ullestret, al costat de la Bisbal d'Empordà, que és un dels jaciments ibers més grans que tenim a Catalunya. Era la capital del poble que vivia en aquella zona, i és un poblat important, té un centre també d'interpretació amb un museu, té unes muralles espectaculars, és un jaciment que encara s'està excavant perquè és molt i molt gran, normalment supera les 17 hectàrees, i és maco per passejar-s'hi, perquè més en segons quins llocs doncs estàs a sota els arbres, hi ha ombra, és bonic. Un altre jaciment cap a l'altra punta, molt proper als Vilars d'Arbeca, també hi ha el Molí d'Espígol. Molí d'Espígol era un altre d'aquests jaciments importants a Catalunya, la capital, en teoria la capital dels ibergets, tot i que no està massa clar, però aquest sí que no estic segur si està obert al públic o si s'ha de demanar. Però bé, això trucant al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que tenen un apartat dedicat exclusivament als jaciments ibèrics, es pot consultar els horaris de visita i de més.
2: Bueno, això serien els deures d'estiu que des de les Portes de Troia posem als nostres oients, no? Trobar l'horari d'aquest jaciment. Bé, Roger, moltes gràcies per la teva explicació del món iber i sobretot les teves recomanacions més turístiques, i bé, moltes gràcies i ens veiem la propera temporada.
1: Molt bé, encantat. Vinga.
0: Gràcies, adéu, Roger.
4: A les Portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, per parlar del jaciment Íber dels Vilars d'Arbeca tenim amb nosaltres a la Maria Dolors Balaguer, bibliotecària de l'Arbeca i guia turística d'aquest jaciment. Benvinguda, Maria Dolors.
1: Hola, bones, gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies a tu per dedicar-nos una estona. Els Vilars d'Arbeca, a la Plana de Lleida, és un jaciment Íber força típic, oi? Què és el que més ens pot sorprendre d'entrada als visitants?
1: Doncs la veritat és que la gent primer l'ha de descobrir, sàpiga que vol vindre a veure'l i quan arriba l'ha de trobar. El fet de que estigui col·locat en un lloc relativament pla, quasi de fondo, fa que els visitants quan arribin no sàpiguin ben bé el que trobaran. De fet, quan arriben a dins ja és una meravella. Però és atípic perquè està situat a la plana, en un lloc pla. Passant dels llocs elevats, de trobar un lloc elevat que seria el primer mitjà de defensa que tindrien. És diferent.
2: Sí, potser això és el que més sorprèn, no, d'aquest jaciment, perquè estem acostumats quan mirem altres jaciments ibers trobar-los a turons o en zones elevades, no, per controlar el territori, i en canvi aquí trobem un jaciment tan magnífic i tan espectacular com el dels Vilars a la plana, no? Això ja d'entrada és...
1: Clar, i ens està parlant d'una gent que no els hi feia por la feina ni el treball, sinó que van decidir quedar-se allí, obviant els llocs elevats, però comportant un gran treball. El fet que es van haver de defensar per totes bandes. El jaciment és molt petit, però les tres quartes parts de tot el jaciment, tres quartes parts, són sistemes defensius, exageradament exagerats. Vull dir, per dir-ho així una miqueta a l'engròs, és tot molt exagerat. I penses, però aquesta gent que feien? Només treballaven? Pues sí.
2: Sí, si ens pogués explicar una mica més aquests elements defensius exagerats per abans d'anar i fer-nos una idea de què ens trobarem.
1: Sí, bé, doncs és un... Primer que tot és un jaciment de forma circular, té una muralla de 5 metres de doblada tot al revoltant, té 12 torres massisses, és a dir, estàs veient un castell com molt modern, després tindrà un sistema defensiu a continuació d'aquest, que està en casa dins, que són un petit talús, una petita pendent a tot el revoltant, amb una gran filera de pedres plantades que fan que l'enemic, quan vulgui entrar, sempre hagi de mirar a terra, perquè són pedres petites. És a dir, si tu no mires a terra, quan arribes a peu de muralla ja t'has fet molt mal, perquè hauràs entrampossat amb un munt de pedres. I posteriorment aquest pendent es cobrís, se desapareixen les pedres perquè queden cobertes per sedimentació de vengudes d'aigua, i el que fan és obrir un fossat primer i un altre fossat grandiós posteriorment, que la part més estreta d'aquest fossat té 17 metres d'amplada, la part més ampla 25, és a dir, has de saber nedar. Un fossat que funciona amb 2 metres d'aigua, i que tu entres allà i dius, bueno, entro o no entro? La veritat és que els arqueòlegs nostres sempre han dit que tanta defensa, més que això, és dissuasió, dissuadir a l'enemic que entri. I si voleu entrar, entreu, però us costarà.
2: I també és una mostra de capacitat, no? Una mostra de poder, més que no només de defensa, exacte, sinó de prestigi, no? Fins i tot.
1: Clar, a l'entorn hi està dient això, no? Nosaltres és molt xulós, eh? Mira, estem aquí dintre, si voleu vindre, veniu, però abans d'arribar a peu de muralles que ja us haureu fet molt mal. Per tant, heu de ser molt amics nostres per entrar aquí dins. No seria com la Troia de la Troia, seria una Troia diferent, una Troia que només hi pots entrar si et deixa d'entrar, no perquè vulguis.
2: I més o menys quina seria la cronologia del jaciment?
1: La cronologia, sí, doncs mira, el jaciment se calculen de les proves que fan del carbó 14, que es comença a construir a principis del segle VIII abans de Crist i s'abandoni al cap de 400 anys de viure ininterrompudament i fent sempre obres i grans reformes i grans canvis al cap de 400, a finals del segle IV. És a dir, només hi viu 400 anys, que déu-n'hi-do, però que encara no entenen ara com se va poder abandonar una obra tan important. Però bueno, la gent canviem.
2: Sí, no, clar, sorprèn, no?, que després de tanta feina per erigir aquest jaciment, no?, perquè en aquell edifici mastodòntic...
1: Va ser abandonat, no va ser destruït. Això és el curiós, no?, que penses, bueno, la gent se va cansar de viure ell. A veure, si ho analitzem avui modernament, bueno, i fa uns quants anys, i bastants anys, ha passat el mateix. Vull dir que la gent ha anat abandonant els pobles petits perquè no tenen serveis, perquè no hi ha bona comunicació, perquè no es moda viure en llocs petits. Ara es torna a posar de moda. Però abans, durant uns anys, els pobles petits se van abandonar. Ells van fer el mateix. Van anar a buscar un lloc més gran per poder tenir més coses. o més, més amics, o més comunió amb la gent, no ho sé, no ho sabem. La veritat és que sabem molt poques coses d'aquesta gent, només sabem que van construir allò i qui eren, de què feien, quin tipus de govern tenien, encara no ho sabem. Saps quan ho sabrem? Quan trobarem la necròpolis, que encara ens falta trobar-la. En aquell moment sabrem moltes coses d'aquells personals.
2: I a més la història no només del jaciment, sinó de la descoberta del jaciment també és força curiosa, no? Si ens pogués explicar sí, una mica, bueno, com surt a la llum el jaciment.
1: Sí, aquest jaciment és un turó, bueno, és un turó que tenim al mig dels camps, que es conreien, hi ha arbres plantats, hi ha ametllers en aquell moment, però arriba a principis del segle XIX, a finals del segle XIX i a principis del segle XX arriba aquí, a la nostra terra, a les Garrigues, al Canal d'Urgell. En aquell moment tot el territori canvia la fesomia perquè s'ha de replanar per poder regar. És en aquell moment que aquests turons petits desapareixen, s'arrebaixen, i en el moment de rebaixar queden unes restes que els pagesos ne parlen o no en parlen, perquè clar, si comencen a explicar que hi han trobat molins d'ibèrits, que han trobat tenalles, que han trobat, callen bastant, però al pas dels anys i potser les criatures han sigut, jo parlo de les criatures, jo sóc gran, però quan érem petits, jovenets, el que fèiem era anar a jugar, ara no ho fa tant la gent, però en aquell moment anàvem a jugar i no jugàvem al peu de casa, sinó que sortíem als camps i anàvem a jugar en aquest lloc perquè aquí hi havia uns grans tresors per nosaltres. Hi havia moltes pedres, evidentment, hi havia molts animals, i teníem aranyes, i teníem serps, i teníem sangartilles, i teníem punxes, i teníem coses de perill, que avui són perilloses. I a més hi trobàvem trossos de terrissa que eren gregues i que nosaltres trobàvem meravellós. Aquests trossos de terrissa amb els anys se van anar recollint i es van portar a l'Emili Junyent, el nostre director del jaciment, i aquell va dir que és interessantíssim, però només el que havien trobat. Amb el pas dels anys van començar a excavar, i la cosa ha sigut, és impressionant. Jo conquipo en aquest jaciment des del principi, quan no eres res, quan dic res que res, i el veig ara, la veritat és que cada dia quan obro les portes és que m'emociona veure-ho, de veritat, és preciós.
2: Bueno, perquè
1: és que m'encanta explicar-ho.
2: Bueno, perquè al final també és viure la història, no? I és veure com canvia una mica el que explicaves, sí. No? Aquell lloc on jugaves de petita que no era res, de cop i volta era un gran tresor amagat.
1: Ara és un tresor, exacte, aquesta és la paraula. A dins de la terra vam trobar un tresor amagat i la veritat és que és un gran tresor, i encara el que falta, perquè fa 32 anys que estan treballant i ha fet un canvi magnífic, però a més encara queda per excavar un munt.
2: Sí, però més o menys
1: informació que surt.
2: Sí, més o menys, sí. quan porten excavat?
1: Quan porten, mira, sempre diuen que hi havia un moment que n'és que ja falta excavar el 80%, jo sempre dic que en aquest moment encara falta excavar el 40%, que queda un munt, perquè tota la zona de la necròpolis, tota la zona dels accessos de l'aigua, l'entrada de la porta nord, però us explico coses que si no les veieu t'està explicant ella, no? Però és de veritat que queda molt per fer encara, i ho farem, si Déu vol, i tant, si ho farem.
2: Molt bé, i de tot això, del que ja s'ha excavat, quins elements interessants s'han tret a la llum? Si ens poguessis fer 5 cèntims més espectacular o del més...
1: Més espectacular és tota la fortalesa, sí. Tu quan arribes allà i a la veus penses, què passa aquí, no? Que guapo, que hi ha aquí dins. Tens totes les muralles tancades, tens totes les torres, hi ha un gran bocí de Can Frisó amb pedres plantades, entrem a dins i trobem la cisterna, que és espectacular, és que penses, amb els mitjans que tenia aquesta gent, i no, tot el dia devien estar treballant. A part de que en la zona que estan ells assentats no hi ha ni una gota de pedra, i allà hi ha pedra a punt de pala, n'hi ha un munt de pedra, i penses, d'on la trauen tanta? Doncs l'havien de buscar. Estan parlant d'una gent que era molt treballadora, molt intel·ligent, molt pacífica, molt tranquils, encara que siguin tan defensors, que es defensin tant, sempre estàs pensant en l'enemic, no? Perquè dius, oh, és que els atacaven. No, més que res era un acte de soberbia sobre el territori, no? De dir, som bons nantres, mira què podem fer, o què hem fet. No, és molt complicat explicar el que ells pensaven, perquè no té res a veure amb el que pensem nosaltres.
2: No, sí, moltes vegades ja ens costa intentar entendre què pensen els nostres veïns o la gent que viu amb nosaltres, com podem intentar saber què pensava un poble de fa gairebé 3.000 anys, no? Hi ha també un element molt, molt curiós, que són els cavalls, no? Que s'han trobat fetos de cavall, és una cosa també molt, molt pròpia d'aquest jaciment.
1: Exacte, és que és un tema, el tema dels cavalls, sí que n'hi havia, però no en tenia tothom, era una eina de prestigi, tindre un cavall era ser molt poderós, el rei, el general, el que era més ric tenia un cavall, però els altres tots anaven a peu. Llavors, el curiós ha sigut que dins el jaciment, com a ritual, com a ofrendes rituals als déus, hem trobat fins avui 16 fetos de cavalls. Això vol dir que són animals no nats, evidentment. Això vol dir que tenien manades de cavalls, no? Llaugues que havien de parir i esperaven, doncs, que, bueno, ho esperaven. La veritat és que hem trobat fetos que són avortaments naturals, avortaments provocats, que això ja és una altra història, però fins i tot hem trobat fetos sacrificats, és a dir, han obert

0: heu de venir, sense falta. Aviam, mira, tenim el jaciment obert tot l'any, els dissabtes i els diumenges, els dies vermells, que dic jo, els dies de festa, que és quan treballem més, i fem visites als matins. Ara l'estiu s'obre també a la tarda, un parell d'hores, però jo sempre recomano els matins perquè fa més fresca. De les 10 del matí fins a les 2 del migdia. A les 12 del migdia sempre hi ha visites guiades. Aquestes són oficials ja. Tu vas allí, no tens cita prèvia i fas aquella visita guiada. Però també pots trucar a l'oficina de turisme, al 973-160-182, i allí parlaràs amb la Magda, que és la noia que es cuida de l'oficina, i ella us explicarà el que són visites concertades durant tota la setmana, tots els dies de l'any. Si hi ha el grup suficient, un grup major de 7 persones, se fa visita guiada. I si no, doncs no es pot fer, perquè doncs, no, al dia de setmana no obrim. Però bueno, se fa de tot aquí. Vull dir, la gent nos acollim a tots. Mos agrada que vingui, que la gent que tingui interès de vindre, pues que vingui de veritat. Estem encantats. Sí.
1: Molt bé, i ja que som a l'Arbeca, ja que ens hem desplaçat a veure aquest jaciment, deixem un segonet, ni que sigui als Ibers a part. Què més ens podies recomanar a la nostra escapadeta al Pla de Lleida per acabar de redonir el dia?
0: Sí, l'escapada no deixa un dia, deixa dos dies gairebé, perquè tenim molt material per ensenyar. A veure, tenim unes visites al casc antic que es fan també els matins, i és veure l'església, tenim un molí antic d'oli que funcionaria ara mateix, tenim les restes del castell, tenim pujar els campanars, que és molt important, tot el casc antic amb els seus perxes, les seues històries de famílies, les anècdotes, és molt bonic. Anem cap a fora, tenim un lloc de pícnic, que és una capella romànica, que està a 4 quilòmetres, que hi ha gent que ho fa a peu. Tenim un altre lloc, que és una font romana, que està als peus del poble mateix. És que són llocs per veure, perquè explica una mica la història d'aquest territori, no? Que és el que anava passant al llarg de la història. Tenim unes restes d'un santuari dedicat a Santa Caterina, que també és molt típic. Hi ha una vista espectacular del poble. D'on heu d'arribar i toca un aire, hi ha una pau. És que el que quasi despatxem aquí és la tranquil·litat i la pau. I aquest sol que ara mos està matant. Sí, aquests dies mos està fent molt mal, però bueno, també l'aguantem.
2: Molt bé, doncs, Maria Dolors, ja hem acabat l'entrevista. La veritat és que els nostres oients segur que han pres nota de tot el que has dit, i la veritat és que nosaltres et diríem que si segueixes explicant les coses des del cor i des de l'emoció amb què ho has fet, la veritat és que es transmet molt les ganes de fer aquesta escapadeta a l'Arbeca, visitar aquest jaciment i a conèixer la zona, eh? Moltíssimes gràcies, Maria Dolors.
0: Escapeu-se, i gràcies a vosaltres.
2: Vinga, bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Molt bé, doncs per parlar d'aquest segon jaciment en el dia d'avui, aquest segon jaciment Íber, del poblat de Can Oliver a Cerdanyola del Vallès, tenim amb nosaltres el responsable, el Joan Francesc Ferrer. Benvingut, Joan Francesc.
1: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per parlar d'aquest jaciment ibèric de Cerdanyola, com dèiem, i et volíem fer una sèrie de preguntes per intentar doncs, conèixer més a fons aquest indret. Aquest poblat ibèric de Can Oliver abarca molts segles d'activitat, des del segle VI fins a l'any 50 abans de Crist. Joan Francesc, ens podries explicar per quines èpoques d'activitat ha passat aquest poblat?
1: Precisament la base cronològic que acabes de dir abasta tot el món ibèric, és a dir, des de la seva formació fins a la seva desaparició. Uh-huh. Per tant,

0: Can Oliver, testimoni de, des de l'aparició del que podríem anomenar urbanisme, les estructures de tipus urbà a la zona de, central de la costa catalana van vinculades a l'aparició del món ibèric, l'aparició del comerç amb els pobles mediterranis, la consolidació d'aquest comerç i una creixent activitat comercial amb intercanvis a llarga distància, la consolidació de les estructures polítiques i econòmiques d'aquest món ibèric i una etapa final que seria la presència romana a partir del 218 i que implica, diguéssim, el principi de la fi del món ibèric. Però, diguéssim, que en tot aquest panorama, el poblat de Can Oliver, que de fet no és un, sinó que serien com a mínim quatre poblats sobreposats, és una mica com el que tenim sota la plaça del Rei a Barcelona, però a l'aire lliure, és a dir, quatre poblats sobreposats una sobre l'altra, el que abastaria són tots aquests moments de l'evolució de la cultura ibèrica que ja està, diguéssim, imbricada íntimament amb la història del que està passant a la Mediterrània.
1: Déu-n'hi-do. En aquest poblat, quines són les, quines diries que són les parts més representatives? Quin tipus de restes ens trobarem si anem a visitar aquest poblat?
0: Home, cal diferenciar dues coses. Diguéssim, les restes constructives, per una banda, i després les restes materials, diguéssim, els objectes. No? Des del punt de vista de les estructures constructives, possiblement una de les coses que crida l'atenció és l'existència d'un fossar defensiu. El jaciment està voltat per un mur de tanca, reforçat amb torres, i té, està voltat per un fossar excavat en uve, és a dir, el que veiem, la típica imatge que tenim del fossar d'un castell, doncs en uve, que servia com a obstacle per accedir a la base dels murs del poblat. Hi ha un accés, una porta, que nosaltres li diem la porta sud, que és un tipus d'estructura que és típica de la Gàlia. Hi ha un jaciment prop de Besia que es diu Encerune, que té una porta calcada a la nostra, i curiosament una de les portes del gran jaciment de la ciutat ibèrica de Burriac, més que de poblat, de la ciutat ibèrica de Burriac, era d'aquest estil, que és com si els oients tenen la imatge mental de les torres de Montblanc, que és una torre que tu entres per sota. Doncs la porta seria més o menys similar, on tenim cases amb habitacions, carrers, clavegueres. I des del punt de vista de les restes materials, doncs tenim una de les millors col·leccions de material ibèric de Catalunya.
1: Ostres, hi ha alguna peça, diguéssim, destacable en aquesta, en aquesta col·lecció de materials?
0: Home, n'hi ha diverses. Per exemple, cal tenir en compte que el museu, malgrat hi ha materials d'altres jaciments ibèrics menors excavats a l'entorn de Can Oliver, el percentatge més important de material prové de la pròpia excavació del poblat. Però, per exemple, tenim els exemples d'escultura zoomorfa més septentrional del món ibèric. Tradicionalment es creia que l'escultura ibèrica, al seu límit de distribució al nord de la península, era el riu Túria. Doncs Can Oliver, amb un cas molt específic a Punt 2 a Girona, però que segurament té més a veure amb la Gàbia que amb el món ibèric, són els dos únics exemples d'escultura exenta que hi ha a Catalunya. Per altra banda, tenim, per exemple, que ha aparegut en un poblat un fragment d'estela, una estela ibèrica, que això ens fa pensar tant l'escultura com l'estela que a prop tenim a la necròpolis, la qual cosa referma la importància del poblat. I després tenim un repertori impressionant de ceràmiques, doncs des de ceràmiques d'importació, àmfores que venen del centre de Mediterrània, al nord d'Àfrica, península itàlica, peces que venen de Grècia, del sud d'Itàlia, és a dir, fins i tot dels Alps, un repertori de materials, que a més de diferents èpoques, excepcional.
1: Això ens fa una idea del paper central que jugava aquest jaciment en el seu temps, i clar, la història és que després també va jugar fins i tot un paper en època al medieval.
0: Sí, això passa en altres llocs. Per exemple, els que coneguin Roda de Ter, el poble d'en Martí Pol, allà també hi ha un jaciment, el que va ser un jaciment que bàsicament aquest és medieval, però que està sobre un jaciment ibèric. El lloc és un lloc ben triat des del punt de vista estratègic, i el que es fa és ocupar l'època medieval. El mateix passa a la Penya del Moro, a Sant Just d'Esvern. En el cas de Can Oliver, que en època comtal, sobre el segle IX, tenim datacions radiocarbòniques, aproximadament, el que es fa és sobre les restes d'un baluart d'època ibèrica, es construeix el que en un document del cartulari de Sant Cugat sembla que és un castellum, entre cometes. No ens hem de confondre amb un castell, allò de les cúpules on hi ha la princesa, sinó un lloc de vigilància on hi ha, doncs, una petita comunitat. De fet, hem localitzat un parell de fons de cabana, unes quantes sitges, que a més no tenen absolutament res a veure amb l'època ibèrica. Nosaltres sempre expliquem que vivien millor els ibers del segle IV abans de Crist que la gent d'això de l'any 1000.
1: Bueno, ja hem parlat una miqueta d'aquesta història del jaciment. Que ens podies parlar també una miqueta de quan van començar les excavacions, quan es va trobar aquestes restes? No sabem si hi ha potser algun moment clau en la història de l'excavació d'aquest indret?
0: Mira, les restes, de fet, es coneixen de molt antic. De fet, el 1919, amb Boix i Pere, ja en el seu llibre La prehistòria catalana cita que aquí hi ha restes ibèriques, però no és fins l'any 54 que s'excaven. El que passa que amb el creixement, diguéssim, urbà de l'entorn de Barcelona, part de l'indret on es troba el poblat s'urbanitza. Es construeixen cases, es fan explanacions, es construeix un dipòsit al cim del turó, fins que fins i tot el doctor Sant Martí, que fa la seva tesi doctoral sobre els laietans, diu que Can Oliver és un jaciment que està destruït. Què passa? Que l'any 86, visitant-ho amb un grup d'estudiants, es sembla que hi ha unes restes. Es fa una excavació per tal de veure si realment quedava alguna cosa, i des d'aleshores fins avui, és a dir, portem pràcticament excavades 2 hectàrees de poblat.
1: Déu-n'hi-do. També tenim el museu des de l'any 2010. Pels qui som de Cerdanyola, doncs hem de dir que tenim un museu de primera a la ciutat, cosa que ja feia temps que, doncs, es demanava, perquè de fet la museïtzació és excel·lent i és sens dubte una visita obligada si passeu per Cerdanyola. En aquests programes que estem fent de les Portes de Troia d'estiu, on estem recomanant contínuament, doncs, als nostres estimats oients que s'apuntin totes aquelles possibles sortides aquest estiu, doncs aquest museu i evidentment el poblat ibèric de Can Oliver a Cerdanyola, doncs, és una visita, com us estem dient, bastant, bastant interessant. Joan Francesc, d'aquest museu què no ens hem de perdre si passem per aquí?
0: Home, mira, visitar el jaciment és tuit. Hi ha gent que li fa cosa a vegades en... Jo els recomano que perdin la por i que entrin a l'exposició permanent. I una altra cosa que també els sorprendrà és la reconstrucció que hi ha situat dins del jaciment, ocupant una zona que s'havia malmès durant la construcció del dipòsit d'aigües. El que hem fet és, a partir de les dades arqueològiques obtingudes a l'excavació, 3 edificis dels quals es poden veure les restes, els hem reconstruït, és a dir, tu entres a l'interior i estan museïtzats, amb la qual cosa ja no és una qüestió de realitat virtual, sinó que realment entres en un espai tal amb les dimensions que tenia en època ibèrica i amb les, bueno, amb les, fins i tot l'interior està rebocat en fang, és a dir, que és una idea molt, molt, molt precisa de que era una casa, perquè és diferent els fonaments o les bases dels murs que realment entrar-hi, és a dir,
1: molt bé.
0: És una experiència. Per tant, jo recomano això, doncs, dedicar-hi un parell d'hores i veure l'interior i dedicar-se a veure l'exterior en calma.
1: Molt bé, doncs finalment, Joan Francesc, felicitar-vos perquè el passat mes de febrer el Museu i el Poblat Ibèric de Can Oliver va ser declarat BECIN, que això són les sigles de Bé Cultural d'Interès Nacional. Sí. Què suposa aquest reconeixement? Creus que pot obrir la porta a noves excavacions futures per la zona i seguir descobrint una mica el llegat dels ibers laietans? Què creus que pot aportar aquest BECIN?
0: Home, d'entrada, la declaració de BECIN, el que
2: el que ve a ser és un reconeixement, diguéssim, és com un, si li vols dir així, un segell de qualitat. Vol dir que el govern, diguéssim, l'administració reconeix que aquest bé és un bé rellevant dins del conjunt de béns del patrimoni cultural d'un país. Per tant, diguéssim, és com un reconeixement a uns anys de feina. Abans parlàvem de que això l'any 86 ningú donava un duro perquè en aquest descampat hi haguessin les restes de la qualitat i de l'extensió que avui tenim a l'abast de tothom. Què representa? Doncs, a part del reconeixement, en certa manera és com formar part de la primera divisió del patrimoni cultural d'un país, és a dir, a l'hora de, per exemple, demanar ajuts a Europa o de demanar determinats ajudes o subvencions, doncs ser vecin et situa, diguéssim, en una posició, si vols dir així, d'avantatge o avantatjosa. Per l'altra banda, no deixa de ser també un element de projecció a través de Patrimoni de Catalunya i tal, de la ciutat.
1: Sí, sí.
2: Mira, aquest matí parlàvem de que aquest cap de setmana han passat per aquí alemanys, russos i gent de Puerto Rico, o sigui,
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Fins i tot, sí, és a dir, ben variat, no? Perquè feien broma amb la noia que tenia al públic de que avui era, que havia practicat força anglès aquest cap de setmana. Doncs una ja mica també serveix per això, sí, sí, no, clar, per posar Cerdanyola al mapa, no? És a dir, tot ajuda, perquè hem de tenir en compte que tenim un monstre al costat, que és Barcelona,
1: clar. Però
2: nosaltres tenim una cosa que Barcelona no té, que són restes ibèriques.
1: Molt bé, doncs Joan Francesc, queda apuntadíssima aquesta visita per als nostres estimats oients que vulguin atansar-se a Cerdanyola, visitar aquest museu i poblat ibèric de Can Oliver. Moltíssimes gràcies, Joan Francesc, gràcies per la feina que esteu fent a aquest poblat ibèric i moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs fins aquí a les portes de Troia d'avui amb aquest passeig pel món Iber a Catalunya. Han sigut 5 programes on hem repassat diferents indrets de Catalunya, diferents propostes culturals perquè aquest estiu, doncs, qui ho desitgi pugui compartir moments de la història amb moments de les seves vacances. Ens acomiadem amb aquest spin-off de la temporada regular de les portes de Troia, amb aquests 5 programes que carinyosament li hem volgut dir a les platges de Troia, però que evidentment, doncs, de platja poc trepitjarem amb aquests viatges. Moltes gràcies, Oliver Vergés.
3: Moltes gràcies i fins la pròxima temporada.
1: Moltíssimes gràcies, l'Albert Torretxe.
4: A tu i bon estiu.
1: Moltíssimes gràcies també al Salva, tota la temporada amb nosaltres al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem de nou al setembre amb les piles recarregades amb una nova temporada de les Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

www.radiopalafolls.cat.

0: de veritat.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
1: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.7

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: La biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre de les inundacions, però també l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Després que es veiés com havia quedat la biblioteca el passat diumenge, unes 250 persones es van apuntar al cens de voluntaris per intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i de la brigada municipal, ahir la biblioteca ja estava pràcticament neta i sense rastre de fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es plantegin ara recuperar part de l'habitual activitat de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que s'havien deixat, com també gestionar noves sessions dels fons que s'ha pogut salvar de l'aigua. Des de la inundació d'aquest passat diumenge, són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca de Palafolls, el conseller de Presidència Albert Dalmau, la consellera de Cultura Sònia Hernández i diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona han insistit en que la biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, d'aquí depèn el servei de la biblioteca, en Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
1: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: I justament ara l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació estan valorant la possibilitat de o bé reinstaurar el servei de préstec de la biblioteca a la mateixa equipament ideat per Enric Miralles, o bé si has buscat de moment un emplaçament alternatiu. De moment és tot i tornem a més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Busques
5: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal
2: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.

0: Els esforços se centren ara en recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals, tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi. És cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per retirar primer aquests elements de les calçades i voreres, per tal que un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui actuar en tota l'urbanització. També es van solucionant els problemes de subministrament d'aigua en aquesta urbanització. Les pluges han danyat les canonades d'impulsió d'alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal uns 300 abonats estaven sense servei. Aquest matí només quedaven pocs abonats del carrer Cedres de Ciutat Jardí. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi, la majoria de sorra. Hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan pràcticament impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que treballen per restablir la normalitat, ja sigui amb rocalla o també amb maquinària pesada. Al centre encara hi ha vies amb fang, és el cas de trams de Pau Casal o Ribera de la Burgada, que avui s'acabaran de netejar. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estaran pràcticament ja normalitzats. Avui també es retiraran definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a Ribera de la Burgada, Salvador Espriu i Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns del centre. En els tres dies s'ha usat 6 banyeres diferents, el que equival a més de 200 metres cúbics de residus varis. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que els residus voluminosos s'han de dur a la deixalleria de Malgrat de Mar en un servei que és del tot gratuït. I el que està sent un caos avui és Rodalies, on pràcticament no circulen trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes al Maresme, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Alt Maresme i l'estació d'Arenys. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant aquesta matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense atacar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes EMAF ha alertat que no es podia garantir la sortida de trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests darrers dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a la capital catalana. És tot. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimecres 7 d'octubre. Repassem les principals activitats culturals de la jornada al No t'ho perdis. Mirant cap al cap de setmana vinent, el castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els dies de la intervenció i les tardes de dissabte i diumenge, visites teatralitzades, amb les places ja exaurides. Totes les activitats són gratuïtes, però cal reserva prèvia. I tota la informació està disponible a palafolls.cat.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona hi arribarà aquesta tardor amb La Gran Pantalla, un cicle de cinefòrum contra l'edatisme. La primera sessió serà el dimarts 20 d'octubre de 5:45 a 7:00 de la tarda al Centre Cultural amb la projecció de Calle Màlaga, de Mariam Tuzani amb Carmen Maura, seguida d'un debat amb Sònia Díaz de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla.
0: No t'ho perdis.
1: També a Malgrat, l'Arxiu Municipal organitza una visita guiada, un passeig entre les escultures, dins de les Jornades Europees de Patrimoni, amb l'historiador Joan Pina i l'escultor Jordi Coy com a guies. El recorregut passarà per 8 escultures repartides pel poble, des de la plaça de l'Església fins al Parc Francesc Macià. Cal inscripció prèvia per participar-hi.
0: No t'ho perdis.
1: A Santa Susana encara es pot gaudir de l'Octoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya per tots els públics. I demà, divendres 9 d'octubre, hi arrenca l'Open Heart Festival, que fins al dia 12 omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat enguany de la Fira Salut Arte.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar, avui, a 6:45, la biblioteca proposa el taller creatiu Pinta el teu mandala i relaxa't, una activitat pensada per desconnectar i gaudir d'una estona de calma a través del color i el dibuix. A Tordera, el dissabte 17 d'octubre, arriba la 14a Fira del Conte amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania. Dos escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de La Nostra Dansa, es farà la Sardana Gegant a les 6 de la tarda. Oberta a tothom i l'entrada a la fira és gratuïta.
0: No t'ho perdis!
1: A Blanes, del 9 al 11 d'octubre, el barri de Calaguidó celebra les seves festes de barri, amb pregó, sardinada popular, jocs infantils, exhibició de Kenpo Karate, caminada familiar i actuacions musicals en directe durant els 3 dies. I acabem a Blanes amb una cita per anar apuntant. El 17 d'octubre se celebra el Blanes Urban Fest, una jornada dedicada a l'art urbà amb activitats de grafit i muralisme obertes a tothom.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta

0: Ara mateix és en punt la una del migdia. L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar la zona d'emergència a les zones més afectades de l'aiguat de diumenge.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge i també accedir als fons i les ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurances, ja que un organisme oficial certificarà aquest episodi violent de pluges a Palafolls. Alhora, els informes oficials que s'estan fent a aquesta hora per part de l'Ajuntament sobre la qualitat de la quantitat de pluja i també els seus efectes també es faran públics per ajudar també aquestes reclamacions amb les asseguradores. Avui és dimecres, és 7 d'octubre.

0: I els treballs per recuperar la normalitat no s'aturen, es concentren ara a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres i fang i també esllavissades de la calçada i voreres, i també es solucionen les darreres incidències pel que fa al subministrament d'aigua en alguna zona concreta de Ciutat Jardí. Paral·lelament, també la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips ja treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades del terra. I mica en mica sí que es va recuperant la normalitat. De fet, la biblioteca ja es planteja recuperar el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de 250 voluntaris i voluntàries i també el treball conjunt amb la brigada municipal ha aconseguit netejar pràcticament del tot ja la biblioteca, considerada la zona zero dels efectes del temporal aquí a casa nostra. L'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar pròximament aquest servei de préstec de llibres. El que no tenen clar és si fer-ho a les mateixes instal·lacions de la biblioteca o bé buscar un espai provisional i el alternatiu. El que no aixeca cap és la xarxa de Rodalies de Catalunya, que viu avui una jornada de paràlisi a causa d'un conflicte entre Renfe i un sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal d'aquestes jornades, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans i també fortes retencions en els accessos, principalment a la ciutat de Barcelona. Tot això pel que fa a Palafolls, però Blanes i Malgrat també estan restablint a poc a poc l'atenció sanitària i s'avança en la normalització dels diferents serveis. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Camp de Malgrat de Mar ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les seves inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren ara a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i també l'aparcament situat a l'antic camp de futbol es comença a buidar. I tornem a mirar cap al cel, perquè avui dimecres ha començat la jornada amb cel molt ennuvolat, tot i que s'han obert algunes clarianes cap al migdia. No s'esperen precipitacions avui, vents fluixos, mal en estat de marejol i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, anant entre els 15 i els 19 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres. Ara sí, comencem l'informatiu d'aquest dimecres explicant-vos que l'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. L'Ajuntament de Palafolls està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona, sense oblidar tampoc el paquet extraordinari de 75 milions d'euros que ja ha anunciat el govern de la Generalitat de Catalunya, dels quals una vintena d'aquests milions es destinen directament als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de la pròpia administració local com també pels ciutadans afectats, que amb aquesta declaració d'emergència podran tenir també més força davant les seves asseguradores.
1: Com a administració ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder subsanar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a declaració de zona catastròfica, que a més ho fa el govern espanyol. Segons el Batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i és per això que d'entrada s'aposta per aquesta primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie de elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al nostre municipi durant aquest darrer episodi de pluges. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i també s'oferirà com a document justificatiu als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades. En anirem seguint quina és la tramitació d'aquesta possible declaració de zona d'emergència. D'entrada, avui els esforços es centren a recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals. Tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi, és cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per tal de retirar primer aquests elements de les calçades i de les voreres, per tal que, un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui entrar i actuar a tota l'urbanització. També es van solucionar els problemes en el subministrament d'aigua en aquesta urbanització de Ciutat Jardí. Les pluges havien danyat les canonades d'impulsió cap a alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal fins a 300 abonats s'havien quedat sense servei d'aigua potable. Aquest matí només quedaven alguns abonats del carrer Cedres sense aquest servei d'aigua potable. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi. La majoria de sorra hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que procuren restablir la normalitat amb rocalla i maquinària. I al centre encara hi ha vies amb fang. És el cas, per exemple, d'un trams del carrer o l'avinguda Pau Casals del carrer Ribera de la Burgada, que avui ja es netejaran. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estarà pràcticament ja normalitzat. Avui també retiren definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a la Ribera de la Burgada, al carrer Salvador Espriu i al Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns afectats del centre. En aquests tres dies s'han usat fins a sis banyeres diferents, el que equival a més a 200 metres cúbics de residus voluminosos. S'han de dur directament cap a la deixalleria de Malgrat de Mar, que és un servei del tot gratuït. I la biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre d'aquestes inundacions de diumenge aquí a Palafolls, però també ha estat l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Des que es veiés les imatges de com havia quedat aquesta biblioteca en Riu Miralles, unes 250 persones es van apuntar de seguida al cens de voluntaris per tal d'intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i també de la brigada municipal, ahir la biblioteca estava pràcticament neta i sense gaire rastre de fang. Encara queda molt camí, però pràcticament neta i sense fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es comencin a plantejar recuperar part de l'activitat habitual de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que estan deixats, com també poder gestionar noves sessions del fons que s'ha salvat de l'aigua. Des de les inundacions de diumenge són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona, que han insistit tots ells en que la Biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i, de fet, ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
2: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: La implicació és tant i el suport que també arriba al mobiliari de la biblioteca. La Generalitat s'ha ofert per endur-se els mobles dissenyats per Miralles per tal de rentar-los i millorar-ne la conservació a través del Centre de Conservació de Béns Mobles de Catalunya. Una de les peces de les que es tindrà especial cura és la gran taula inestable de Miralles, que rèplica de la que usava l'arquitecte al seu despatx de treball. I el que no aixeca cap és Rodalies, que ha viscut una jornada de caos pràcticament sense circular trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes a l'Almaresma, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Almaresma i Arenys de Mar. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant tota la matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat dels viatgers. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha alertat que

no es podia garantir la sortida dels trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que evidentment també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a Barcelona. I ens fixem també en la resta de poblacions veïnes que també han patit l'embat de les pluges d'aquest diumenge. Blanes i Malgrat avancen cap a la normalitat, tot i que bona part de les incidències més importants ja s'han resolt, encara queden molts efectes, molts dels aiguats pendents de solucionar en aquestes dues poblacions veïnes. A Blanes, un cop superades les inundacions inicials i els problemes als aparcaments anegats, les incidències residuals es concentren principalment a la xarxa elèctrica i a la senyalització. En el cas dels semàfors, quan els tècnics intenten rearmar-los, tornen a saltar els diferencials perquè els magnetotèrmics encara estan molt molls. Així mateix, en alguns trams d'alguns barris encara no hi arriba el corrent elèctric, una incidència que està pendent de solucionar la companyia subministradora. I en termes generals, però, el municipi ha recuperat la normalitat i l'equipament que va patir. Les conseqüències més importants a Blanes va ser l'hospital comarcal. L'aigua va inundar la zona d'urgències i va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors. El servei d'urgències es va poder restablir completament diumenge al vespre i el servei de sanitaris afectats han anat recuperant progressivament l'activitat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informava aquest dimarts que tant l'hospital com també el CAP de Malgrat ja havien recuperat la normalitat. A Malgrat de Mar, la recuperació també és visible en els equipaments municipals. El pavelló esportiu torna a acollir entrenaments després de les tasques efectuades arran de l'entrada d'aigua, mentre que l'aparcament de l'antic camp de futbol es va buidant progressivament. L'aigua va deixar una afectació especialment important en aquest municipi veí. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en l'episodi es van acumular 199 litres per metre quadrat i en el moment de màxima intensitat la riera de Sant Genís de Palafolls va arribar a registrar fins a 115 litres per metre quadrat en només una hora. Tots els punts més afectats, entre els punts més afectats hi ha l'Avinguda Costa Brava, l'aparcament de l'antic camp de futbol, els carrers Manel de Falla i Roger de Flor, l'Avinguda Barcelona i el Passeig Marítim. El CAP, de fet, va haver de tancar temporalment, però ja ha recuperat l'activitat habitual després de les tasques de neteja i d'adequació. Repassada l'actualitat d'aquestes bàsicament centrades gairebé en exclusiva en, les, en el que va ser el temporal de diumenge i les seves afectacions, anem ara a obrir la nostra hemeroteca.

cada dia ens haga de recuperar de què parlàvem tal dia com avui en els informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls per saber en quin punt ens trobem. Per exemple, fa un any us explicàvem que la política municipal centrava l'atenció a la ciutadania. En aquella jornada, l'alcalde de Palafolls va presentar les línies mestres de la proposta de les noves ordenances fiscals, on destacava la voluntat de l'Ajuntament d'introduir bonificacions específiques en els rebuts municipals per als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran i persones en situació de dependència. I si recordem 5 anys en el temps, fins a l'octubre del 21, el protagonisme llavors requeia en la comunitat educativa. Al ple inici del curs escolar, l'AMPA de les escoles Maspets i Ferreries havien decidit unir forces per impulsar per primera vegada llavors, de manera coordinada, un catàleg unificat d'activitats extraescolars. Aquesta col·laboració va permetre oferir a totes les famílies de Palafolls una proposta variada que incluïa des d'esports a teatre fins a anglès o robòtica, reforçant la cohesió entre els dos centres públics de Palafolls. Una iniciativa que s'ha mantingut en el temps i, de fet, continua encara vigent i feia poques setmanes que també es presentava aquestes extraescolars comunitàries. I, finalment, fa 10 anys, el 7 d'octubre de l'any 2016, la tradició i la joventut s'agafaven de la mà a través de la cultura. Aquell dia, l'emissora municipal destacava la participació imminent de la jove cobla de Palafolls en la trobada d'escoles de cobla infantils i juvenils celebrada a Mollerussa, que aleshores ostentava el títol de capital de la sardana a Catalunya. La formació palafollenca va viatjar fins a les Terres de Ponent per sumar-se a una gran interpretació conjunta, posant en valor el talent i la continuïtat de la música tradicional catalana al nostre municipi. I fins aquí l'hemeroteca del 7 d'octubre.

0: moment d'agafar el bolígraf, l'agenda, per recuperar alguna de les activitats que s'organitzen o bé a Palafolls o bé a les poblacions més properes, per tenir sempre l'agenda ben carregada d'activitats interessants i culturals. És l'Albert Quiruga qui avui ens explica quina és la proposta destacada, la proposta cultural destacada en aquest informatiu.
1: Hola, Marc. Doncs per la proposta cultural d'avui dimecres anirem fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana la iniciativa Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans o persones que viuen soles. Les trobades són els dimarts i els dijous de 3 a 4 de la tarda i la inscripció de les persones voluntàries que vulguin participar és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca.
0: Doncs queda apuntat. Gràcies, Albert, i fins demà.

0: Tornem a veure el sol després de dies de pluja continuada gairebé al nostre municipi. Cada dia hem tingut un plugim. De fet, avui aquesta matina també encara hem recollit alguna pluja, ahir al vespre més. Però vaja, anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entremig matí, les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
0: Doncs vinga, aquest sol d'avui només és un parèntesi, perquè demà tindrem la traca final, com diu el nostre meteoròleg en Quim Serra. De tota manera, Quim, demà ens actualitzem i veiem si la tendència continua sent aquesta de continuar amb les pluges.

0: El món informatiu que hem gairebé basat en exclusiva parlant de les conseqüències del temporal d'aquest diumenge al matí. L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge al matí i accedir també als fons de la Diputació de Barcelona. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurança. I encara es treballa per recuperar la normalitat a Palafolls, uns treballs que es concentren a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres, fang i esllavissades de calçades i voreres, per tal també de solucionar les darreres incidències que queda en el subministrament d'aigua també a Ciutat Jardí. Paral·lelament, la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades de terra. I la biblioteca es planteja recuperar ja el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de fins a 250 voluntaris i el treball conjunt amb la brigada municipal han aconseguit netejar la biblioteca de Palafolls, considerada la zona zero dels efectes del temporal al nostre municipi. Ara l'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar alguns dels serveis, especialment el de préstec de llibres que s'ofereixen des de la biblioteca. El que no tenen clar encara és si fer-ho des de les instal·lacions de la pròpia biblioteca o bé buscar un espai provisional. I la xarxa de Rodalies de Catalunya viu una nova jornada de paràlisi a causa, sembla, d'un conflicte laboral entre Renfe i el sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans direcció Barcelona i també fortes retencions en els accessos a la capital catalana. I en aquesta radiografia que hem fet sobre l'estat de les pluges i dels seus efectes aquí al nostre municipi, també ens hem fixat avui en la radiografia de dos municipis propers també molt afectats per les pluges. És el cas de Blanes i de Malgrat, que restableixen l'atenció sanitària i avancen cap a la normalització dels serveis. L'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes i el Cap de Malgrat ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar, el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i l'antic cap de futbol, ara reconvertit en un aparcament, es va buidant a poc a poc. Com és habitual, podeu consultar tota la informació a través de radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que aquests dies, com és natural, han estat molt més actives del que és habitual en tota la informació, amb entrevistes i reportatges sobre la situació d'aquest temporal que hem tingut, d'aquestes pluges torrencials de diumenge i dels seus efectes en aquests dies posteriors. Com sempre, us convidem a visitar Instagram, Facebook o el Telegram per estar al dia del que passa al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Eh?
6: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
7: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
8: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda i benvinguts un dia més al Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Som dimecres 7 d'octubre i, com és costum cada dia just després dels informatius, ens posem a repassar tot el que es mou a nivell cultural per Palafolls i els pobles veïns. Música, teatre, exposicions, visites, festes i molt més. Aquesta setmana el calendari arrenca amb força. Tenim un cap de setmana ple de propostes, amb les Jornades Europees de Patrimoni com a gran protagonista. Aquest any sota el lema Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. I amb la reobertura del castell de Palafolls, una de les notícies culturals més esperades del municipi. I avui, a més, el programa va de llibres i de contes. Al primer bloc ens visita Pere García, regidor de Cultura de Tordera, per explicar-nos tot el que ens espera a la Fira del Conte, que se celebrarà dissabte 17 d'octubre. I al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens portarà propostes de lectura perquè ningú es quedi sense el llibre, i a la tauleta de nit. I al final, com sempre, sortejarem un exemplar entre tots vosaltres. Però abans de res, repassem l'agenda cultural. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Obrim l'agenda a Palafolls, on aquest cap de setmana el castell reobre les portes al públic. Serà els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'un any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar. De les teatralitzades ja no en queden places i per la resta, millor que consulteu el web municipal palafolls.cat per veure si encara hi ha disponibilitat. Posem rumb a Malgrat de Mar, que se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb una visita ben original, un passeig entre les escultures. Organitzada per l'Arxiu Municipal, l'historiador de l'art Joan Pina i l'escultor Jordi Coll, que ens guiaran per 8 parades, de la plaça de l'Església fins al Parc Francesc Macià, passant per les escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Maria Cubí, el caporal Fradera, la Sardana o la germana Campos. Serà diumenge 11 a 11:15 del matí, davant de l'Arxiu Municipal, i dura 2 hores. Cal inscripció prèvia, que es fa a la web de l'Ajuntament. I pels amants del cinema, també a Malgrat, divendres 9 d'octubre a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. A més, la tardor ens porta La Gran Pantalla, un cicle de cinefòrum contra l'edatisme impulsat pel Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. La primera sessió serà el dimarts 20 d'octubre de 5:15 a 7 de la tarda al Centre Cultural amb la projecció de Calle Màlaga, de Mariam Tuzani i Carmen Maura, seguida d'un debat amb Sonia Díaz de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla. Seguim cap a Santa Susana, on la festa es nota molt aquests dies. L'Octoberfest continua fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I divendres 9 comença l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, amb la Fira Salut Arte inclosa. I al cap de setmana del 10 i l'11, els aficionats al modelisme ferroviari tenen una cita amb Santa Susana Modular Meeting. Fem la volta fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre alumnat de l'institut i persones grans que viuen soles. Les trobades són els dimarts i dijous, de 3 a 4 de la tarda. L'inscripció és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca. També al Centre Cultural i Recreatiu, després d'una estrena molt celebrada de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell, tornarà als escenaris els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17, a l'Auditori, Carles Sans i porta Per fi me'n vaig. Passarem a Tordera, que viu dues cites que no us podeu perdre. Divendres 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca presenta Les coses excepcionals a les 8 del vespre, i l'endemà dissabte 17, el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte amb una 40ena de parades d'editorials, llibreries i artesania. 2 escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de la nostra dansa, a les 6 de la tarda hi haurà la Sardana Gegant, oberta a tothom. L'entrada és gratuïta i d'aquesta fira tot seguit en parlarem amb el regidor de Cultura. pugem fins a Blanes, que ja té el 17 d'octubre apuntat al calendari amb el Blanes Urban Fest, dedicat a la cultura urbana. L'endemà, diumenge 18, el Teatre de Blanes obre el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, del Zum Zum Teatre, i el 25 d'octubre arriba Lloll Bertran amb la comèdia La paella dels dijous. I tancarem la ruta a Calella, que del 9 al 12 d'octubre s'assuma a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats organitzades pels museus de Calella. Una bona oportunitat per redescobrir el patrimoni de la vila i entendre millor la història. El programa complet el trobareu a calella.cat, a l'apartat d'agenda, o directament als museus de Calella. Això és tot per avui a la xarxa cultural. Continuem amb el programa. Avui, al Palafolls en xarxa, parlem de llibres i de contes. Dissabte 17 d'octubre, el nucli antic de Tordera acollirà la 14a Fira del Conte, una jornada amb més d'una quarantena de parades i activitats pensades, sobretot, pel públic infantil, juvenil i familiar. I per explicar-nos què ens hi trobarem, avui tenim el regidor de Cultura de Tordera, Pere García. Pere, bona tarda i benvingut.
2: Hola, bona tarda, benvingut, gràcies.
1: Arribem enguany a la 14a edició. Com van els preparatius d'aquest any?
2: Doncs estem ultimant preparatius d'aquesta 14a edició, una fira ja molt consolidada al municipi i també doncs, per extensió a la comarca, en la que prenen protagonisme els llibres i els contes doncs, durant tota una jornada.
1: Hem de dir que no és una fira del llibre convencional, que és la Fira del Conte. Què és el que li fa diferent d'altres fires del llibre?
2: Doncs mira, nosaltres parlem que aquesta fira, doncs, la voluntat màxima que té és fomentar, no?, aquesta lectura, i especialment doncs, també la lectura en català i el fet literari, i esdevenir un espai de trobada, un espai social, no?, un espai en el que totes les persones que ens visiten i que visiten la Fira del Conte doncs puguin passar-hi el dia, no?, passar el dia visitant comerç local, no?, utilitzant la restauració, també doncs, participant de tots els espectacles, tallers, les presentacions de contes que hi haurà a l'escenari, i cadascuna de les parades doncs, que també participen doncs, de la nostra fira doncs, ofereixen també tallers en els seus espais, i el que fa és això, doncs, que el dia passi molt ràpid perquè tothom gaudeix molt de totes les activitats previstes.
1: Doncs d'això precisament et volia preguntar, perquè l'any passat es va batre el rècord de participació d'editorials, i què hi trobarem enguany? A més d'editorials, llibreries, artesans, entitats, què tenim?
2: Sí, en el mateix sentit, no?, d'anar consolidant, la fira segueix mantenint aquesta voluntat doncs, de tenir llibreries i editorials que ens puguin apropar doncs, de primera mà novetats que hagin sortit al llarg de l'any. I això és també especialment important perquè més enllà del públic familiar i juvenil, que és a qui ens dirigim bàsicament, doncs, des de l'Ajuntament doncs, també apostem doncs, per donar a conèixer aquesta fira i arreu, no? Llavors aquesta fira forma part doncs, de les fires que les biblioteques poden utilitzar per renovar els fons bibliogràfics de les seves biblioteques, i per tant aquest any comptem per exemple amb 7 biblioteques doncs, que podran venir a la Fira del Conte de Tordera a fer una compra doncs, de llibres en aquestes editorials que ens presentaran novetats, i això és una cosa que ens agrada molt, no? A més doncs, també hi ha la voluntat de fer una subvenció nominativa per a les escoles i instituts de Tordera doncs, perquè ells també doncs, puguin renovar part dels seus fons de les biblioteques escolars en un moment en què creiem doncs, que els centres educatius també tenen molt a dir pel que fa a la lectura i a la comprensió, i per tant doncs, des de l'Ajuntament doncs, també reforçar que puguin tenir llibres actualitzats i les novetats més adients a les seves biblioteques.
1: Entenem que l'Ajuntament destina aquests diners perquè les escoles comprin llibres, no sé si ho dic bé, eh? Ara em
2: sí,
1: corregeixes.
2: Sí.
1: I les biblioteques de la comarca també en reben?
2: Mira, pel que fa als centres educatius és l'Ajuntament qui aporta aquests diners, i pel que fa a les biblioteques de la comarca és la Generalitat. Clar. Qui té una línia de subvencions per les biblioteques, i les biblioteques escullen en quines fires poden gastar-se aquests diners, i tenim 7 biblioteques de la zona que han decidit fer-ho a la Fira del Conte de Tordera.
1: Perfecte. La biblioteca de Tordera hi juga un paper important a la fira?
2: Sí, no podríem entendre, no? La Fira del Conte sense la nostra biblioteca, una biblioteca que fa moltíssima feina al voltant del foment de lectura al llarg de tot l'any, i evidentment doncs, també hi té un espai destacat amb l'espai de la biblioteca, amb llibres perquè la gent pugui consultar, pugui llegir, pugui seure's amb la família, un espai molt acollidor també a la zona del mirador d'aquí la plaça de l'Església, i evidentment doncs, és un punt que ens dona un valor afegit que la biblioteca també hi sigui.
1: Quines activitats destacaríeu de la Fira del Llibre? Hem vist que hi ha dos escenaris, tenim tallers, espectacles, què destacaríem?
2: Sí, doncs destacaríem que vinguis a l'hora que vinguis podràs trobar algun espai en què s'hi fan activitats i que hi han actuacions, i d'exemple també doncs, destacar aquesta col·laboració doncs, que anem fent doncs, també des de la regidoria de Fires i Cultura doncs, amb altres regidories, no? Per exemple tenim la proposta del M'encontes o M'encantes, no? Que és una proposta doncs, que també va acompanyada doncs, d'una proposta de la regidoria d'Igualtat, i per exemple també a la tarda hi ha un altre conte, el M'agrades igual, que també forma part doncs, d'aquesta col·laboració, perquè hem de poder entendre doncs, que la igualtat en aquest cas ha de treballar des de múltiples vessants, no? I a més també aquest any doncs, celebrem el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, i també hem volgut doncs, que l'associació, que la sardana i el conte tradicional hi tingui un paper destacat, i aprofitem la data assenyalada de la Fira del Conte doncs, per aquesta activitat, per aquest repte que ens proposa l'associació La Nostra Dansa doncs, de fer la sardana més gran de Tordera, amb l'objectiu d'enllaçar els dos ponts que tenim aquí al voltant, el pont de ferro i el pont que passa de la carretera, en aquesta sardana més gran que haguem fet mai a Tordera, i també és un repte en el que ja portem més de 400 persones inscrites i que ens fa molta il·lusió poder celebrar l'aniversari d'aquesta manera.
1: Diem-ho, no sé si hi ha intenció com de batre el rècord de la sardana més gran mai a Tordera, però avisem que la gent s'ha d'inscriure, eh?
2: Sí, recomanem que la gent s'inscrigui per poder fer una bona previsió i una bona planificació, per donar també indicacions en els participants per correu electrònic de com quin serà el punt de trobada i com ho aniran fent durant aquella tarda, però evidentment que serà una sardana com és, la sardana oberta, una sardana en què tothom que estigui a la fira, si s'hi vol afegir, s'hi podrà afegir, i convidem doncs, a tothom a participar-hi.
1: Perfecte. Doncs parlant en general de la regidoria de Cultura, els últims dies Tordera ha viscut la Fira Medieval, el Teatre Clavé arrenca temporada, i ara amb la Fira del Llibre arrenca una inici de tardor cultural ben fort, eh?
2: Sí, estem al setembre, octubre, no? Sempre és com que ens tornem a iniciar totes les temporades, també a nivell de teatre, a nivell de fires, i evidentment la feina a nivell cultural no s'atura mai, perquè des de l'Ajuntament sempre potenciem, no? Que aquesta part doncs, que cal promoure activitat cultural al municipi, cal seguir dinamitzant-lo i convidant a tothom doncs, a participar-hi, perquè al final també són espais, no? de trobada i de cohesió social que també ho necessitem i que també ho potenciem des de l'Ajuntament.
1: Molt bé, per anar acabant, recordem-ho, horari, on es fa, sabem que és aquest dissabte, no, el següent, dia 17?
2: Sí, és el 17 d'octubre, una fira que s'allarga durant tot el dia, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i la centrem al voltant de la plaça de l'Església, però també la part de darrere de l'Església, i podrem seguir trobant també parades d'artesania que també complementen molt bé la nostra Fira del Conte.
1: Molt bé, doncs entenc que està el programa penjat, ho poden trobar fàcil, o a la web de l'Ajuntament o a xarxes.
2: Sí, la difusió està en marxa, podreu trobar tota la informació, totes les activitats, tant a les xarxes socials com a la web de l'Ajuntament, i convidar tothom doncs, d'escapar-se i venir una estoneta a Tordera.
1: Molt bé, doncs aquest dissabte no, el següent, el dia 17, tenim una cita obligada a Tordera amb la Fira del Conte. Pere García, regidor de Cultura de Tordera, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never fade. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No, no tens excusa.
3: Ràdio Palafolls.
2: 107.7.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
1: Continuem amb el Palafolls en xarxa. Arriba el moment de la secció dels dimecres. Obrim la persiana de la llibreria. Tenim amb nosaltres en Xavi Sitjà. Benvingut, molt bona tarda.
2: Hola, què hi ha?
1: Com anava la setmana, Xavi?
2: Doncs mira, una setmana de lectures, de preocupació amb totes les pluges doncs, que han assolat el territori, però bé, crec que portem unes bones propostes per mirar de desconnectar una mica i que hi hagi un moment de pau i relax, encara que sigui al final del dia.
1: La lectura com a refugi, no? Tancar a casa...
2: Doncs sí, intentar desconnectar doncs, d'aquesta trista realitat que ens ha afectat. Bé, no hem de lamentar pèrdues humanes, almenys al nostre municipi, però bé, doncs crec que, com sempre, com tu bé dius, la lectura és un bon refugi.
1: Parlem una miqueta de les propostes que tenim avui?
2: Doncs sí, mira, començarem amb la llibreria de les Hores Mortes de la Laura Antonell, editada per Columna. Doncs bé, doncs amb aquesta sèrie d'històries que últimament ens han anat arribant de Japó, aquestes novel·les ambientades en llibreries, en papereries petites, en botigues d'abans, podríem dir, ens arriba doncs una visió, podríem dir, catalana, diferent i nostrada, ambientada en el Raval, no a Kyoto o a Tòquio, com dèiem fa un moment. Doncs ambientada al Raval, trobarem diversos personatges que aniran passant per aquesta llibreria, que no deixa de ser una taverna reconvertida ara doncs en llibreria. La seva propietària doncs n'ha rebut aquest local amb herència, aquest local familiar. I bé, doncs, per aquí passarà tota una sèrie de personatges doncs, com poden habitar el Raval o qualsevol poble de Catalunya. Doncs bé, entrarà doncs, una clienta que és una dona ja de certa edat que va perseguint encara somnis de joventut. Coneixerem doncs, a un sense sostre que de tant en tant entra i que la seva propietària sap que llegeix molt, amb una història darrere que anirem descobrint al llarg de la novel·la. I bé, doncs, un informàtic del barri amb el qual doncs, tindrà una relació amorosa. Bé, tota una sèrie de personatges que podem tenir al costat de casa. I bé, doncs, com dèiem, una novel·la distreta, amb moments divertits, de llàgrima, nostàlgic i, sobretot,

0: una novel·la molt de barri per aquesta novel·la de debut de la Laura Antonell.
1: Molt bé, tenim novel·la de debut. Què més tenim?
0: Doncs mira, continuarem amb Lo Prohibido, de Lori Holmes i editada per Venerice. Avui sí que la secció és ben canviant i ara ens n'anem 40.000 anys enrere, enmig de l'era glacial, i ens endinsem a Lo Prohibido. Lo Prohibido és el primer llibre d'una sèrie de 4 que es diu La Tetralogia de los Ancestros, de la qual s'aniran publicant les següents entregues properament. I en aquesta primera, doncs, ens presenta això, no? Diverses tribus intentant conquerir, podríem dir, el territori. Un són els ossos negres, l'altre és la tribu dels llops, i enmig, doncs, una dona embarassada, única supervivent de l'atac al seu poblat, podríem dir, i bé, comença una fugida enmig de, com diem, doncs, bèsties centenàries, mil·lenàries, enmig d'aquesta era glacial que està a punt de començar. Trobarà perills com penya-segats, trobarà boscos, bruixes i llegendes, i bé, doncs, haurà d'aprendre a subsistir abans de sobreviure, abans del naixement d'aquesta criatura que porta dins. Bé, com dèiem, una novel·la molt cinematogràfica, com dèiem, ambient doncs això, a l'era glacial, i que la veritat és que és molt distreta, i que bé, doncs, des d'aquí la recomanem, doncs això, per una bona desconnexió.
1: Crec que cinematogràfica és la paraula, eh?
0: Sí, és molt distreta, molt àgil, i realment, conforme la vas llegint, és ben bé com si estiguessis veient una pel·lícula, perquè les descripcions i tots els fets, doncs, que pateix la nostra protagonista, doncs realment fàcilment t'ho imagines traslladat a la gran pantalla.
1: I fins i tot l'època, que poques premisses hi ha tan...
0: Doncs sí, és molt... Ja t'ho dic, potser podríem tirar fins al clan Cavernario, no?
1: Clar,
0: de fa 50 anys, doncs sí, podria ser una novel·la d'aquest estil.
1: Molt bé, què més tenim?
0: Ens endinsem ara a La Cambra de les Meravelles, i es tracta de la nova proposta de Maria Oruña, editada en català per Rosa dels Vents i en castellà per Plaza Janés. Doncs, a veure, aquesta... la meva opinió, jo l'he trobat un pèl més fluixeta que l'anterior, a l'Albatros Negre. Si l'altre, l'Albatros Negre, tractava, doncs, d'una colla de, podríem dir, de científics, investigadors semijubilats que podrien semblar-se als Goonies, sexagenaris, doncs, intentant descobrir el misteri d'aquest Albatros Negre, aquest vaixell enfonsat a la costa gallega, en aquest cas ens endinsem, com dèiem, en aquesta Cambra de les Meravelles, que no deixa de ser un petit palauet d'una família rica, doncs, que tenen allà guardades diverses obres d'art de molta valua. I bé, doncs, quan, en el moment en què hi ha un assassinat en una de les festes de presentació d'aquest palauet, de Cambra de les Meravelles, doncs entren en escena diversos personatges, com sempre, doncs, uns investigadors, els policies de torn. I sí que de la novel·la jo destacaria el seu personatge principal, en Dimas Chevalier, que resulta ser un teòricament, suposadament, ex-lladre de guant blanc, doncs, jubilat o que ha deixat, diguéssim, de banda els seus robatoris, i aquí, doncs, exerceix una mica de detectiu intentant resoldre el cas d'aquesta cambra. Com dèiem, distreta, però bé, no és una de les novel·les que Maria Oruña, podríem dir, doncs, més recomanables. El que sí que, com dèiem, per passar una bona estona, per distreure's al sofà i llegir, doncs, aquests dies, aquestes tardes de pluja, doncs, és una molt bona proposta.
1: Novel·la canònica de detectius, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Molt bé.
0: I ens endinsem ja, sí, amb una última proposta, una mica més heavy, que podríem dir, aquest thriller, aquesta novel·la negra de que cada setmana estan esperant els nostres oients. I en aquest cas es tracta d'una novel·la d'Andrea Aguilar Calderón, editada per Alfaguara, i es tracta d'una assassina en el espejo. Aquí sí que barregem religió, literatura i mira, sense haver-ho preparat, doncs, també pintures, en aquest cas surrealistes, començant ja per la perversa portada amb el quadre Girafa en flames de Salvador Dalí. Què hi trobarem a dins? Doncs això, el que promet aquesta portada. Un cas que va quedar, es va tancar als anys 80, diverses morts representant precisament quadres surrealistes amb caire religiós i amb una protagonista que porta la novel·la, podríem dir, marcada per una infància difícil, un present complicat, podríem dir, i un futur potser inexistent. Ara, a l'any 2015, representa, doncs, que es torna a reobrir aquest cas amb un altre policia, intentant saber per què en un cert moment es van aturar aquests crims i què va passar amb la presumpta assassina, que va desaparèixer, al igual que la policia que l'estava investigant. Bé, com dèiem, si us atreviu, doncs poseu-vos davant aquest mirall d'una assassina en el espejo, al més pur estil de Alicia en el País de les Meravelles.
1: Una mica Carles Porta, també.
0: Sí, sí, sí, és complicat. És un llibre que has d'estar molt atent per aquests salts entre, com dèiem, passat i present, però sí que és recomanable, i sobretot doncs, la intriga que hi ha, doncs, aquesta trama amb el cas del passat, on va desaparèixer tant el presumpte culpable com la policia que l'investigava i la policia que li ho investigarà al present.
1: Doncs anirem a l'última recomanació, que aquí ja serà el sorteig del llibre. Recordeu que podeu interactuar amb el compte d'Instagram de Ràdio Palafolls. I quin és el llibre que sortegem avui?
0: Doncs mira, avui la proposta que tenim per regalar es tracta de Long Island, editada per Amsterdam, i és el llibre de Colm Tóibín. En aquest cas es tracta de, podríem dir, una continuació del seu llibre més famós, de Brooklyn, amb aquell personatge de l'Ellis, aquella noia que viatjava des d'Irlanda fins a Brooklyn, precisament com deia el títol, per establir-se a la ciutat i doncs intentar formar una família. Ara han passat 20 anys, la nostra protagonista doncs està passant moments difícils amb el seu matrimoni i ha arribat el moment de plantejar-se si seguir a la ciutat que està doncs passant moments convulsos. Recordem Brooklyn 1950, llei seca, tot el que va suposar la Segona Guerra Mundial, una cosa i una altra, i s'està plantejant doncs tornar a les seves arrels, tornar a Irlanda. Què passarà? Què no passarà? Una història amable, una història distreta, molt recomanable, i que des de Ràdio Palafolls us animem a que participeu al concurs per guanyar aquesta novel·la, Long Island, de Colm Tóibín.
1: Queda Long Island al sorteig d'aquesta setmana, i aquí tanquem la secció dels dimecres d'aquesta setmana. Xavi Sitjà, moltes gràcies per venir.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Prat-Savalls.
1: I fins aquí el programa d'avui, dimecres 7 d'octubre. Però ens tornem a escoltar demà, just després dels informatius. Ja sabeu que tenim el Palafolls en xarxa. Tornem amb molt més contingut cultural, entrevistes i seccions. Que acabeu de passar molt bon dia. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: La biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre de les inundacions, però també l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Després que es veiés com havia quedat la biblioteca el passat diumenge, unes 250 persones es van apuntar al cens de voluntaris per intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i de la brigada municipal, ahir la biblioteca ja estava pràcticament neta i sense rastre de fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es plantegin ara recuperar part de l'habitual activitat de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que s'havien deixat, com també gestionar noves sessions dels fons que s'han pogut salvar de l'aigua. Des de la inundació d'aquest passat diumenge, són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca de Palafolls, el conseller de Presidència Albert Dalmau, la consellera de Cultura Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona han insistit en que la biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, d'aquí depèn el servei de la biblioteca, en Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
1: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I, per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: I justament ara l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació estan valorant la possibilitat de o bé reinstaurar el servei de préstec de la biblioteca a la mateixa equipament ideat per Enric Miralles, o bé si has buscat de moment un emplaçament alternatiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
2: Bueno.
1: És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí. Sí,
1: però
2: sí.
1: Està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
2: Sí.
1: A de cop parlar de la passió, l'amor, som així.
2: La consciència.
1: La consciència.
2: Sí, total.
1: Sí.
2: Bueno,
1: és perfecte.
2: A veure.
1: És perfecte. Bueno, jo crec que és una mica...
2: Ja ens coneixen, no?
1: Exacte, crec que és una mica el reflex com és la gent també a casa
2: també,
1: seva, no?
2: Total.
1: Sí, sí, tenim dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius.
2: Exacte.
1: No? Està molt
2: sí,
1: bé,
2: sí,
1: això.
2: Està molt bé.
1: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim? Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
2: Mm-hmm.
1: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta, que
2: quan
1: això és una
2: de
1: cosa també important.
2: Llistes,
1: quan deixem
2: no?
1: de fer llistes...
2: És a dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
1: Total. I quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré.
2: A veure.
1: Mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
2: Què?
1: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
2: yeah.
1: Es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor. Clar,
2: Bertín
1: llavors
2: Osborne,
1: qualsevol persona de classe
2: trans.
1: Mitjana... Clar, però
2: una,
1: però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne. No?
2: Bueno, ni cal.
1: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut. Això
2: és una altra cosa.
1: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem. Ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta perquè l'hem pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no, a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no, de fàbrica.
2: Exacte.
1: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes, he vist
2: sí.
1: que anaves apuntant, si tinc algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
2: Vinga,
1: no, va. Avui, al Col·lectius en xarxa, habitar el teu cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però si et sembla saludem ja el Javier perquè així també sí. les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer. ¿Eh?
1: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
1: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial, es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro, es un libro que lo vas completando la misma persona.
1: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara
2: sí,
1: que venim
2: sí,
1: de l'estiu, seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
2: realment.
1: Pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% de el 2009. És a dir, Javier, la gent... Clar, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
1: Ya. Yeah.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema con la corporalidad y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver, siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
1: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç i la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut per respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera?
1: Sí.
2: Que no considera.
3: Ostres, és molt alto, eh?
1: És molt alt, jo trobo que sí.
3: Claro, pensar que somos seres sexuales, hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Por eso que es muy importante.
1: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses, perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida. S'entén persones que no són declarades com a homosexuals, és a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
2: Els valents.
1: Exacte.
2: Els valents.
1: El 13% aquest, claro, no, que està sostenint.
3: Esto es muy poco, ¿no?
1: Es
3: estos,
1: molt
3: son que han estos son los que han alzado la voz,
1: claro,
3: yo creo.
1: Però són molt pocs realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto, la bisexualidad, no es 50 y 50. Que a veces la entendemos,
1: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
2: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, ¿no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, ¿no? I que no, i que quan ho assumeixes i estàs tranquil·la amb això o tranquil·la, pues, aferrar-se a aquesta etiqueta, que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, y si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, se tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
1: De acuerdo.
3: Entonces, aquí va a haber gente que, personas de su mismo sexo, quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
1: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que, por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que está, hay una cierta represión.
2: I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, te n'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
1: sí,
2: que tenen un desig d'evolució cap aquí en el seu, evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no? I aquí hi ha una relació, com deia ell, de, bueno, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i sobretot jo crec que està com molt desactivat per cànon social, no?
3: Sí, aquí està tal qual, està la activació del deseo per una persona que és atractiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre, ni deseo por un hombre.
1: Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no? Una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim, qui ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no? Que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
3: Sí, y aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que las los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Uh-huh. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Uh-huh. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
1: Molt bé, doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada, per tant ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre, per tant ha tingut una molt bona acollida, no, d'entrada.
3: Así es, el lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona, lo hice en el centro LGTBI, pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición, así que voy muy contento con esto.
1: Uh-huh. Què et porta a fer aquest llibre? És veritat que tu fas teràpies amb parelles, amb gent del col·lectiu, però què et porta a plasmar-ho tot aquí i reunir-ho en aquest llibre que ens dona feina, és a dir, que té completables a l'interior? Què et porta a reunir-ho tot en aquest llibre?
3: Bueno, mi trabajo viene de cómo recuperar la sexualidad después del uso de la sustancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sustancia lo que hacen es estamos secuestrados por el cerebro, nos quedamos mucho en la mente y nos falta bajar al cuerpo. Entonces este libro, este bitácora sensorial, va de cómo a través de los ejercicios sensoriales puedo bajar al cuerpo, sobre todo ante esta presión que existe del entorno de la sexualidad desde el rendimiento. Uh-huh. Entonces esto nace desde la clínica, desde la consulta, desde los ejercicios que les daba a los propios clientes, pacientes que veo en sesiones, y me dije cómo tenerlo compilado en un solo documento, en un solo texto, y también qué pasa con las personas que no podían tener acceso a la terapia.
2: Claro.
3: Que fuera una herramienta para que puedan trabajar y desarrollar en casa o con sus terapeutas, porque también es una herramienta de trabajo para terapeutas.
1: Molt bé.
2: Molt complet. Nosaltres vam acabar la temporada parlant amb Carlos d'Espacio

0: Els esforços se centren ara en recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals, tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi. És cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per retirar primer aquests elements de les calçades i voreres, per tal que un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui actuar en tota l'urbanització. També es van solucionant els problemes de subministrament d'aigua en aquesta urbanització. Les pluges han danyat les canonades d'impulsió d'alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal uns 300 abonats estaven sense servei. Aquest matí només quedaven pocs abonats del carrer Cedres de Ciutat Jardí. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi, la majoria de sorra. Hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan pràcticament impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que treballen per restablir la normalitat, ja sigui amb rocalla o també amb maquinària pesada. Al centre encara hi ha vies amb fang, és el cas de trams de Pau Casal o Ribera de la Burgada, que avui s'acabaran de netejar. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estaran pràcticament ja normalitzats. Avui també es retiraran definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a Ribera de la Burgada, Salvador Espriu i Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns del centre. En els tres dies s'ha usat 6 banyeres diferents, el que equival a més de 200 metres cúbics de residus varis. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que els residus voluminosos s'han de dur a la deixalleria de Malgrat de Mar en un servei que és del tot gratuït. I el que està sent un caos avui és Rodalies, on pràcticament no circulen trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes al Maresme, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Alt Maresme i l'estació d'Arenys. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant aquesta matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes SEMAF ha alertat que no es podia garantir la sortida de trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests darrers dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a la capital catalana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. El consistori està valorant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona sense oblidar el paquet extraordinari de 75 milions d'euros anunciats pel govern català, dels quals 20 estan destinats expressament cap als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de l'administració com també per als ciutadans afectats que, amb aquesta declaració d'emergència, podran tenir més força davant de les seves asseguradores.
1: Com a administració, ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder subsanar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a la declaració de zona catastròfica. Segons el batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i per això s'aposta per la primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie d'elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al municipi durant aquest darrer episodi pluviomètric. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i s'oferirà com a document justificatiu també als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre de les inundacions, però també l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Després que es veiés com havia quedat la biblioteca el passat diumenge, unes 250 persones es van apuntar al cens de voluntaris per intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i de la brigada municipal, ahir la biblioteca ja estava pràcticament neta i sense rastre de fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es plantegin ara recuperar part de l'habitual activitat de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que s'havien deixat, com també gestionar noves sessions dels fons que s'ha pogut salvar de l'aigua. Des de la inundació d'aquest passat diumenge, són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca de Palafolls, el conseller de Presidència Albert Dalmau, la consellera de Cultura Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona han insistit en que la biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, d'aquí depèn el servei de la biblioteca, en Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
1: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin a l'hora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: I justament ara l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació estan valorant la possibilitat de o bé reinstaurar el servei de préstec de la biblioteca a la mateix equipament ideat per Enric Miralles, o bé si has buscat de moment un emplaçament alternatiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Els esforços se centren ara en recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals, tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi. És cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per retirar primer aquests elements de les calçades i voreres, per tal que un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui actuar en tota l'urbanització. També es van solucionant els problemes de subministrament d'aigua en aquesta urbanització. Les pluges han danyat les canonades d'impulsió d'alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal uns 300 abonats estaven sense servei. Aquest matí només quedaven pocs abonats del carrer Cedres de Ciutat Jardí. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi, la majoria de sorra. Hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que fan que els fan pràcticament impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que treballen per restablir la normalitat, ja sigui amb rocalla o també amb maquinària pesada. Al centre encara hi ha vies amb fang, és el cas de trams de Pau Casal o Ribera de la Burgada, que avui s'acabaran de netejar. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estaran pràcticament ja normalitzats. Avui també es retiraran definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a Ribera de la Burgada, Salvador Espriu i Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns del centre. En els tres dies s'ha usat 6 banyeres diferents, el que equival a més de 200 metres cúbics de residus varis. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que els residus voluminosos s'han de dur a la deixalleria de Malgrat de Mar en un servei que és del tot gratuït. I el que està sent un caos avui és Rodalies, on pràcticament no circulen trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes al Maresme, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Alt Maresme i l'estació d'Arenys. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant aquesta matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes SEMAF ha alertat que no es podia garantir la sortida de trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests darrers dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a la capital catalana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. El consistori està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona sense oblidar el paquet extraordinari de 75 milions d'euros anunciats pel govern català, dels quals 20 estan destinats expressament cap als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de l'administració com també per als ciutadans afectats que, amb aquesta declaració d'emergència, podran tenir més força davant de les seves asseguradores.
1: Com a administració, ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder subsanar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a la declaració de zona catastròfica. Segons el batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i per això s'aposta per la primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie d'elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al municipi durant aquest darrer episodi pluviomètric. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i s'oferirà com a document justificatiu també als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar la zona d'emergència a les zones més afectades de l'aiguat de diumenge.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge i també accedir als fons i les ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurances, ja que un organisme oficial certificarà aquest episodi violent de pluges a Palafolls. Alhora, els informes oficials que s'estan fent a aquesta hora per part de l'Ajuntament sobre la qualitat de la quantitat de pluja i també els seus efectes també es faran públics per ajudar també aquestes reclamacions amb les asseguradores. Avui és dimecres, és 7 d'octubre.

0: I els treballs per recuperar la normalitat no s'aturen, es concentren ara a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres i fang i també esllavissades de la calçada i voreres, i també es solucionen les darreres incidències pel que fa al subministrament d'aigua en alguna zona concreta de Ciutat Jardí. Paral·lelament, també la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips ja treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades del terra. I mica mica sí que es va recuperant la normalitat. De fet, la biblioteca ja es planteja recuperar el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de 250 voluntaris i voluntàries i també el treball conjunt amb la brigada municipal aconseguint netejar pràcticament del tot ja la biblioteca, considerada la zona zero dels efectes del temporal aquí a casa nostra. L'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar pròximament aquest servei de préstec de llibres. El que no tenen clar és si fer-ho a les mateixes instal·lacions de la biblioteca o bé buscar un espai provisional i alternatiu. El que no aixeca cap és la xarxa de Rodalies de Catalunya, que viu avui una jornada de paràlisi a causa d'un conflicte entre Renfe i un sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal d'aquestes jornades, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans i també fortes retencions en els accessos, principalment a la ciutat de Barcelona. Tot això pel que fa a Palafolls, però Blanes i Malgrat també estan restablint a poc a poc l'atenció sanitària i s'avança en la normalització dels diferents serveis. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Camp de Malgrat de Mar ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les seves inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren ara a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i també l'aparcament situat a l'antic camp de futbol es comença a buidar. I tornem a mirar cap al cel, perquè avui dimecres ha començat la jornada amb cel molt ennuvolat, tot i que s'han obert algunes clarianes cap al migdia. No s'esperen precipitacions avui, vents fluixos, mal en estat de marejol i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, anant entre els 15 i els 19 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres. Ara sí, comencem l'informatiu d'aquest dimecres explicant-vos que l'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. L'Ajuntament de Palafolls està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona, sense oblidar tampoc el paquet extraordinari de 75 milions d'euros que ja ha anunciat el govern de la Generalitat de Catalunya, dels quals una vintena d'aquests milions es destinen directament als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de la pròpia administració local com també pels ciutadans afectats, que amb aquesta declaració d'emergència podran tenir també més força davant les seves asseguradores.
1: Com a administració ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder solucionar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a declaració de zona catastròfica, que a més ho fa el govern espanyol. Segons el Batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i és per això que d'entrada s'aposta per aquesta primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie de elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al Consorci d'Assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al nostre municipi durant aquest darrer episodi de pluges. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i també s'oferirà com a document justificatiu als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades. Música. Anirem seguint quina és la tramitació d'aquesta possible declaració de zona d'emergència. D'entrada, avui els esforços es centren a recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals. Tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi, és cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per tal de retirar primer aquests elements de les calçades i de les voreres, per tal que, un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui entrar i actuar a tota l'urbanització. També es van solucionar els problemes en el subministrament d'aigua en aquesta urbanització de Ciutat Jardí. Les pluges havien danyat les canonades d'impulsió cap a alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal fins a 300 abonats s'havien quedat sense servei d'aigua potable. Aquest matí només quedaven alguns abonats del carrer Cedres sense aquest servei d'aigua potable. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi. La majoria de sorra hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que procuren restablir la normalitat amb rocalla i maquinària. I al centre encara hi ha vies amb fang. És el cas, per exemple, d'un tram del carrer o l'avinguda Pau Casals del carrer Ribera de la Burgada, que avui ja es netejaran. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estarà pràcticament ja normalitzat. Avui també es retiren definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a la Ribera de la Burgada, al carrer Salvador Espriu i al Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns afectats del centre. En aquests tres dies s'han usat fins a sis banyeres diferents, el que equival a més de 200 metres cúbics de residus varis i voluminosos. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que tots aquests residus voluminosos s'han de dur directament cap a la deixalleria de Malgrat de Mar, que és un servei del tot gratuït. I la biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre d'aquestes inundacions de diumenge aquí a Palafolls, però també ha estat l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Des que es veiés les imatges de com havia quedat aquesta biblioteca en Enric Miralles, unes 250 persones es van apuntar de seguida al cens de voluntaris per tal d'intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i també de la brigada municipal, ahir la biblioteca estava pràcticament neta i sense gaire rastre de fang. Encara queda molt camí, però pràcticament neta i sense fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es comencin a plantejar recuperar part de l'activitat habitual de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que estan deixats, com també poder gestionar noves sessions del fons que s'ha salvat de l'aigua. Des de les inundacions de diumenge, són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona, que han insistit tots ells en que la Biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i, de fet, ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
2: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin a l'hora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: La implicació és tant i el suport que també arriba al mobiliari de la biblioteca. La Generalitat s'ha ofert per endur-se els mobles dissenyats per Miralles per tal de rentar-los i millorar-ne la conservació a través del Centre de Conservació de Béns Mobles de Catalunya. Una de les peces de les que es tindrà especial cura és la gran taula inestable de Miralles, que és rèplica de la que usava l'arquitecte al seu despatx de treball. I el que no aixeca cap és Rodalies, que ha viscut una jornada de caos pràcticament sense circular trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes a l'Almaresma, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Almaresma i Arenys de Mar. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant tota la matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat dels viatgers. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha alertat que no es podia garantir la sortida dels trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que evidentment també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a Barcelona. I ens fixem també en la resta de poblacions veïnes que també han patit l'embat de les pluges d'aquest diumenge. Blanes i Malgrat avancen cap a la normalitat, tot i que bona part de les incidències més importants ja s'han resolt, encara queden molts efectes, molts dels aiguats pendents de solucionar en aquestes dues poblacions veïnes. A Blanes, un cop superades les inundacions inicials i els problemes als aparcaments anegats, les incidències residuals es concentren principalment a la xarxa elèctrica i a la senyalització. En el cas dels semàfors, quan els tècnics intenten rearmar-los, tornen a saltar els diferencials perquè els magnetotèrmics encara estan molt molls. Així mateix, en alguns trams d'alguns barris encara no hi arriba el corrent elèctric, una incidència que està pendent de solucionar la companyia subministradora. I en termes generals, però, el municipi ha recuperat la normalitat i l'equipament que va patir. Les conseqüències més importants a Blanes va ser l'Hospital Comarcal. L'aigua va inundar la zona d'urgències i va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors. El servei d'urgències es va poder restablir completament diumenge al vespre i el servei de sanitaris afectats han anat recuperant progressivament l'activitat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informava aquest dimarts que tant l'hospital com també el CAP de Malgrat ja havien recuperat la normalitat. A Malgrat de Mar, la recuperació també és visible en els equipaments municipals. El pavelló esportiu torna a acollir entrenaments després de les tasques efectuades arran de l'entrada d'aigua, mentre que l'aparcament de l'antic camp de futbol es va buidant progressivament. L'aigua va deixar una afectació especialment important en aquest municipi veí. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en l'episodi es van acumular 199 litres per metre quadrat i en el moment de màxima intensitat la riera de Sant Genís de Palafolls va arribar a registrar fins a 115 litres per metre quadrat en només una hora. Tots els punts més afectats, entre els punts més afectats hi ha l'Avinguda Costa Brava, l'aparcament de l'antic camp de futbol, els carrers Manel de Falla i Roger de Flor, l'Avinguda Barcelona i el Passeig Marítim. El CAP, de fet, va haver de tancar temporalment, però ja ha recuperat l'activitat habitual després de les tasques de neteja i d'adequació. Repassada l'actualitat d'aquestes bàsicament centrades gairebé en exclusiva en les, en el que va ser el temporal de diumenge i les seves afectacions, anem ara a obrir la nostra hemeroteca.

cada dia ens haga de recuperar de què parlàvem tal dia com avui en els informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls per saber en quin punt ens trobem. Per exemple, fa un any us explicàvem que la política municipal centrava l'atenció a la ciutadania. En aquella jornada, l'alcalde de Palafolls va presentar les línies mestres de la proposta de les noves ordenances fiscals, on destacava la voluntat de l'Ajuntament d'introduir bonificacions específiques en els rebuts municipals per als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran i persones en situació de dependència. I si recordem 5 anys en el temps, fins a l'octubre del 21, el protagonisme llavors requeia en la comunitat educativa. Al ple inici del curs escolar, l'AMPA de les escoles Maspets i Ferreries havien decidit unir forces per impulsar per primera vegada llavors

aleshores ostentava el títol de capital de la sardana a Catalunya. La formació palafollenca va viatjar fins a les Terres de Ponent per sumar-se a una gran interpretació conjunta, posant en valor el talent i la continuïtat de la música tradicional catalana al nostre municipi. I fins aquí l'hemeroteca del 7 d'octubre.

0: moment d'agafar el bolígraf, l'agenda, per recuperar alguna de les activitats que s'organitzen o bé a Palafolls o bé a les poblacions més properes, per tenir sempre l'agenda ben carregada d'activitats interessants i culturals. És l'Albert Quiruga qui avui ens explica quina és la proposta destacada, la proposta cultural destacada en aquest informatiu.
1: Hola, Marc. Doncs per la proposta cultural d'avui dimecres anirem fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana la iniciativa Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans o persones que viuen soles. Les trobades són els dimarts i els dijous de 3 a 4 de la tarda i la inscripció de les persones voluntàries que vulguin participar és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca.
0: Doncs queda apuntat. Gràcies, Albert, i fins demà.

0: Tornem a veure el sol després de dies de pluja continuada gairebé al nostre municipi. Cada dia hem tingut un plogim. De fet, avui aquesta matinada també encara hem recollit alguna pluja, ahir al vespre més. Però vaja, anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les zones centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entre mig matí les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen sobretot a les hores centrals del dia.
0: Doncs vinga, aquest sol d'avui només és un parèntesi, perquè demà tindrem la traca final, com diu el nostre meteoròleg en Quim Serra. De tota manera, Quim, demà ens actualitzem i veiem si la tendència continua sent aquesta de continuar amb les pluges.

món informatiu que hem gairebé basat en exclusiva parlant de les conseqüències del temporal d'aquest diumenge al matí. L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge al matí i accedir també als fons de la Diputació de Barcelona. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurança. I encara es treballa per recuperar la normalitat a Palafolls, uns treballs que es concentren a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres, fang i esllavissades de calçades i voreres, per tal també de solucionar les darreres incidències que queda en el subministrament d'aigua també a Ciutat Jardí. Paral·lelament, la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades de terra. I la biblioteca es planteja recuperar ja el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de fins a 250 voluntaris i el treball conjunt amb la brigada municipal han aconseguit netejar la biblioteca de Palafolls, considerada la zona zero dels efectes del temporal al nostre municipi. Ara l'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar

0: recuperar alguns dels serveis, especialment el de préstec de llibres que s'ofereixen des de la biblioteca. El que no tenen clar encara és si fer-ho des de les instal·lacions de la pròpia biblioteca o bé buscar un espai provisional. I la xarxa de Rodalies de Catalunya viu una nova jornada de paràlisi a causa, sembla, d'un conflicte laboral entre Renfe i el sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans direcció Barcelona i també fortes retencions en els accessos a la capital catalana. I en aquesta radiografia que hem fet sobre l'estat de les pluges i dels seus efectes aquí al nostre municipi, també ens hem fixat avui en la radiografia de dos municipis propers també molt afectats per les pluges. És el cas de Blanes i de Malgrat, que restableixen l'atenció sanitària i avancen cap a la normalització dels serveis. L'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes i el Cap de Malgrat ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar, el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i l'antic cap de futbol, ara reconvertit en un aparcament, es va buidant a poc a poc. Com és habitual, podeu consultar tota la informació a través de radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que aquests dies, com és natural, han estat molt més actives del que és habitual en tota la informació, amb entrevistes i reportatges sobre la situació d'aquest temporal que hem tingut, d'aquestes pluges torrencials de diumenge i dels seus efectes en aquests dies posteriors. Com sempre, us convidem a visitar Instagram, Facebook o el Telegram per estar al dia del que passa al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
14: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7

0: 24 hores amb tu. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat amb vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment precisament d'aquest documental anomenat Montserrat de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies i esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies com sempre per el teu espai, genial com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya, Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Girona. Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Les màximes han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització. Ara bé.
2: Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa. Bona.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món, la música que emociona. És que té tant aquesta, té tanta força,
0: tanta veu, eh? Sam Garris, com estàs? Benvingut al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta, que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm va barallar.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt d'anys, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé, la gent després quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Bueno, però...
1: No són correctes. Com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent. I ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu. Mira... Apa, aquí! Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... Ei, el tenim màster. A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells, i estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja
1: vida. Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: Jolín, o perquè aquella època no pagava ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere,
0: a
1: Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar, ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro, i no va pagar.
1: Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar
0: juntament
1: has vist? Els dos, eh?
0: Has vist el mundillo? És que el mundillo aquest
1: és quasi... És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No, escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar, sí.
1: Encara. És molt...
2: Bueno, que a tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema, el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs.
0: Ahà.
2: I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18 com anàvem són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, a lo millor ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Pues la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb
2: ella.
1: Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: La Laura Simó és molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: feia classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya la veu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: En canvi, amb tu dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida, una veu que enganxa, una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: molt, molt. És molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: que no té cap pega, aquest sembla assumpte.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor,
1: oblidem,
0: no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida,
0: precisa. Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó, bueno, t'ho puc explicar,
0: oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la Voz aquest any.
0: Vas anar a la Voz, sí, t'ho anava a comentar,
2: sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall
2: no, perquè
0: no cal, tu... no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: Sí,
2: no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80. Carà. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, és que el dia de la Voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu.

0: sí. És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: que
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar
1: la,
0: aquesta cançó,
1: és que la fan la gent i dius, ui, quin rotllo. En canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
1: Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris. I mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta,
2: va, moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és peloteo ni res, és sentiment.
0: És
1: no?
0: Que ens agrada.
1: Sí.
0: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: no li haguessis fet l'entrevista tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris aquí, per favor,
1: un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està... omnipresente, o sigui que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials, i el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu, i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal, i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el cocompositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i
0: vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris.

0: un tema, com ha pogut, heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... de ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... és una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir suggeria per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores, te'n tinguis 20 o en tinguis 90
0: en vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
1: sinó,
2: per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació, i llavors quan tu... O sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però clar, al principi quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ho ets.
0: És
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots,
2: clar,
1: i acabes conformant un matís que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu, sí, no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pot resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh?
2: Clar.
1: Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, i llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la
1: és dificilíssim,
2: veu.
1: Eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer.
2: Que
1: curt,
2: no? Nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem, mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que
1: moltíssimes
2: vingui, per favor,
1: gràcies.
2: Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Cristian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Bueno, pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència, que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et veig sense ànimos,
3: avui. Escolta, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys, imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets, i ara tinc 12.
1: Però si el Cristian Conde el veig molt jove.
3: Jo crec que cada vegada va més jove. Sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, cuidado,
3: bueno,
1: eh?
3: Avui va amb unes fandilles, vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un meme que podrem pujar a les xarxes.
1: Escolta'm una cosa, però és que aquesta cançó era molt guai, no?
3: Aquesta cançó va estar durant molts anys en primers números 1 de los 40 principales i va superar a La Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Doncs nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins a la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar la zona d'emergència a les zones més afectades de l'aiguat de diumenge.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge i també accedir als fons i les ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurances, ja que un organisme oficial certificarà aquest episodi violent de pluges a Palafolls. Alhora, els informes oficials que s'estan fent a aquesta hora per part de l'Ajuntament sobre la qualitat de la quantitat de pluja i també els seus efectes també es faran públics per ajudar també aquestes reclamacions amb les asseguradores. Avui és dimecres, és 7 d'octubre.

0: I els treballs per recuperar la normalitat no s'aturen. Es concentren ara a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres i fang i també les llevissades de la calçada i voreres. I també es solucionen les darreres incidències pel que fa al subministrament d'aigua en alguna zona concreta de Ciutat Jardí. Paral·lelament, també la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips ja treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllevissades del terra. I mica en mica sí que es va recuperant la normalitat. De fet, la biblioteca ja es planteja recuperar el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de 250 voluntaris i voluntàries i també el treball conjunt amb la brigada municipal ha aconseguit netejar pràcticament del tot ja la biblioteca, considerada la zona zero dels efectes del temporal aquí a casa nostra. L'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar pròximament aquest servei de préstec de llibres. El que no tenen clar és si fer-ho a les mateixes instal·lacions de la biblioteca o bé buscar un espai provisional i alternatiu. El que no aixeca cap és la xarxa de Rodalies de Catalunya, que viu avui una jornada de paràlisi a causa d'un conflicte entre Renfe i un sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal d'aquestes jornades, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans i també fortes retencions en els accessos, principalment a la ciutat de Barcelona. Tot això pel que fa a Palafolls, però Blanes i Malgrat també estan restablint a poc a poc l'atenció sanitària i s'avança en la normalització dels diferents serveis. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Camp de Malgrat de Mar ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les seves inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren ara a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i també l'aparcament situat a l'antic camp de futbol es comença a buidar. I tornem a mirar cap al cel, perquè avui dimecres ha començat la jornada amb cel molt ennuvolat, tot i que s'han obert algunes clarianes cap al migdia. No s'esperen precipitacions avui, vents fluixos, mal en estat de marejol i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, anant entre els 15 i els 19 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres. Ara sí, comencem l'informatiu d'aquest dimecres explicant-vos que l'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. L'Ajuntament de Palafolls està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona, sense oblidar tampoc el paquet extraordinari de 75 milions d'euros que ja ha anunciat el govern de la Generalitat de Catalunya, dels quals una vintena d'aquests milions es destinaran directament als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de la pròpia administració local com també pels ciutadans afectats que, amb aquesta declaració d'emergència, podran tenir també més força davant les seves asseguradores.
1: Com a administració, ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder solucionar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a declaració de zona catastròfica, que a més ho fa el govern espanyol. Segons el Batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i és per això que d'entrada s'aposta per aquesta primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie de elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al nostre municipi durant aquest darrer episodi de pluges. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i també s'oferirà com a document justificatiu als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades. En anirem seguint quina és la tramitació d'aquesta possible declaració de zona d'emergència. D'entrada, avui els esforços es centren a recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals. Tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi, és cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per tal de retirar primer aquests elements de les calçades i de les voreres, per tal que, un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui entrar i actuar a tota l'urbanització. També es van solucionar els problemes en el subministrament d'aigua en aquesta urbanització de Ciutat Jardí. Les pluges havien danyat les canonades d'impulsió cap a alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal fins a 300 abonats s'havien quedat sense servei d'aigua potable. Aquest matí només quedaven alguns abonats del carrer Cedres sense aquest servei d'aigua potable. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi. La majoria de sorra hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que procuren restablir la normalitat amb rocalla i maquinària. I al centre encara hi ha vies amb fang. És el cas, per exemple, d'un trams del carrer o l'avinguda Pau Casals del carrer Ribera de la Burgada, que avui ja es netejaran. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estarà pràcticament ja normalitzat. Avui també es retiren definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a la Ribera de la Burgada, al carrer Salvador Espriu i al Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns afectats del centre. En aquests tres dies s'han usat fins a sis banyeres diferents, el que equival a més a 200 metres cúbics de residus varis i voluminosos. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que tots aquests residus voluminosos s'han de dur directament cap a la deixalleria de Malgrat de Mar, que és un servei del tot gratuït. I la biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre d'aquestes inundacions de diumenge aquí a Palafolls, però també ha estat l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Des que es veiés les imatges de com havia quedat aquesta biblioteca en Enric Miralles, unes 250 persones es van apuntar de seguida al cens de voluntaris per tal d'intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i també de la brigada municipal, ahir la biblioteca estava pràcticament neta i sense gaire rastre de fang. Encara queda molt camí, però pràcticament neta i sense fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es comencin a plantejar recuperar part de l'activitat habitual de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que estan deixats, com també poder gestionar noves sessions del fons que s'ha salvat de l'aigua. Des de les inundacions de diumenge són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona, que han insistit tots ells en que la Biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i, de fet, ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
2: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. Per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: La implicació és tant i el suport que també arriba al mobiliari de la biblioteca. La Generalitat s'ha ofert per endur-se els mobles dissenyats per Miralles per tal de rentar-los i millorar-ne la conservació a través del Centre de Conservació de Béns Mobles de Catalunya. Una de les peces de les que es tindrà especial cura és la gran taula inestable de Miralles, que rèplica de la que usava l'arquitecte al seu despatx de treball. I el que no aixeca cap és Rodalies, que ha viscut una jornada de caos pràcticament sense circular trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes a l'Almaresma, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Almaresma i Arenys de Mar. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant tota la matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat dels viatgers. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha alertat que no es podia garantir la sortida dels trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que evidentment també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a Barcelona. I ens fixem també en la resta de poblacions veïnes que també han patit l'embat de les pluges d'aquest diumenge. Blanes i Malgrat avancen cap a la normalitat. Tot i que bona part de les incidències més importants ja s'han resolt, encara queden molts efectes, molts dels aiguats pendents de solucionar en aquestes dues poblacions veïnes. A Blanes, un cop superades les inundacions inicials i els problemes als aparcaments anegats, les incidències residuals es concentren principalment a la xarxa elèctrica i a la senyalització. En el cas dels semàfors, quan els tècnics intenten rearmar-los, tornen a saltar els diferencials perquè els magnetotèrmics encara estan molt molls. Així mateix, en alguns trams d'alguns barris encara no hi arriba el corrent elèctric, una incidència que està pendent de solucionar la companyia subministradora. I en termes generals, però, el municipi ha recuperat la normalitat i l'equipament que va patir les conseqüències més importants a Blanes va ser l'Hospital Comarcal. L'aigua va inundar la zona d'urgències i va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors. El servei d'urgències es va poder restablir completament diumenge al vespre i el servei de sanitaris afectats han anat recuperant progressivament l'activitat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informava aquest dimarts que tant l'hospital com també el CAP de Malgrat ja havien recuperat la normalitat. A Malgrat de Mar, la recuperació també és visible en els equipaments municipals. El pavelló esportiu torna a acollir entrenaments després de les tasques efectuades arran de l'entrada d'aigua, mentre que l'aparcament de l'antic camp de futbol es va buidant progressivament. L'aigua va deixar una afectació especialment important en aquest municipi veí. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en l'episodi es van acumular 199 litres per metre quadrat i en el moment de màxima intensitat la riera de Sant Genís de Palafolls va arribar a registrar fins a 115 litres per metre quadrat en només una hora. Tots els punts més afectats, entre els punts més afectats ja l'avinguda Costa Brava, l'aparcament de l'antic camp de futbol, els carrers Manel de Falla i Roger de Flor, l'avinguda Barcelona i el passeig marítim. El CAP, de fet, va haver de tancar temporalment, però ja ha recuperat l'activitat habitual després de les tasques de neteja i d'adequació. Repassada l'actualitat d'aquestes bàsicament centrades gairebé en exclusiva en, en el que va ser el temporal de diumenge i les seves afectacions, anem ara a obrir la nostra hemeroteca.

cada dia ens haga de recuperar de què parlàvem tal dia com avui en els informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls per saber en quin punt ens trobem. Per exemple, fa un any us explicàvem que la política municipal centrava l'atenció a la ciutadania. En aquella jornada, l'alcalde de Palafolls va presentar les línies mestres de la proposta de les noves ordenances fiscals, on destacava la voluntat de l'Ajuntament d'introduir bonificacions específiques en els rebuts municipals per als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran i persones en situació de dependència. Si recordem 5 anys en el temps, fins a l'octubre del 21, el protagonisme llavors requeia en la comunitat educativa. Al ple inici del curs escolar, l'AMPA de les escoles Maspats i Ferreries havien decidit unir forces per impulsar per primera vegada llavors, de manera coordinada, un catàleg unificat d'activitats extraescolars. Aquesta col·laboració va permetre oferir a totes les famílies de Palafolls una proposta variada que incluïa des d'esports a teatre fins a anglès o robòtica, reforçant la cohesió entre els dos centres públics de Palafolls. Iniciativa que s'ha mantingut en el temps i, de fet, continua encara vigent i feia poques setmanes que també es presentava aquestes extraescolars comunitàries. I, finalment, fa 10 anys, el 7 d'octubre de l'any 2016, la tradició i la joventut s'agafaven de la mà a través de la cultura. Aquell dia, l'emissora municipal destacava la participació imminent de la jove cobla de Palafolls en la trobada d'escoles de cobla infantils i juvenils celebrada a Mollerussa, que aleshores ostentava el títol de capital de la sardana a Catalunya. La formació palafollenca va viatjar fins a les Terres de Ponent per sumar-se a una gran interpretació conjunta, posant en valor el talent i la continuïtat de la música tradicional catalana al nostre municipi. I fins aquí l'hemeroteca del 7 d'octubre.

0: moment d'agafar el bolígraf, l'agenda, per recuperar alguna de les activitats que s'organitzen o bé a Palafolls o bé a les poblacions més properes, per tenir sempre l'agenda ben carregada d'activitats interessants i culturals. És l'Albert Quiruga qui avui ens explica quina és la proposta destacada, la proposta cultural destacada en aquest informatiu.
1: Hola, Marc. Doncs per la proposta cultural d'avui dimecres anirem fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana la iniciativa Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans o persones que viuen soles. Les trobades són els dimarts i els dijous de 3 a 4 de la tarda i la inscripció de les persones voluntàries que vulguin participar és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca.
0: Doncs queda apuntat. Gràcies, Albert, i fins demà.

0: Tornem a veure el sol després de dies de pluja continuada gairebé al nostre municipi. Cada dia hem tingut un plogim. De fet, avui aquesta matinada també encara hem recollit alguna pluja, ahir al vespre més. Però vaja, anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entremig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen, sobretot a les hores centrals del dia.
0: Doncs vinga, aquest sol d'avui només és un parèntesi, perquè demà tindrem la traca final, com diu el nostre meteoròleg en Quim Serra. De tota manera, Quim, demà ens actualitzem i veiem si la tendència continua sent aquesta de continuar amb les pluges.

0: món informatiu que hem gairebé basat en exclusiva parlar de les conseqüències del temporal d'aquest diumenge al matí, l'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge al matí i accedir també als fons de la Diputació de Barcelona. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurança. I encara es treballa per recuperar la normalitat a Palafolls, uns treballs que es concentren a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres, fang i esllavissades de calçades i voreres, per tal també de solucionar les darreres incidències que queda en el subministrament d'aigua també a Ciutat Jardí. Paral·lelament, la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades de terra. I la biblioteca es planteja recuperar ja el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de fins a 250 voluntaris i el treball conjunt amb la brigada municipal han aconseguit netejar la biblioteca de Palafolls, considerada la zona zero dels efectes del temporal al nostre municipi. Ara l'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar alguns dels serveis, especialment el de préstec de llibres que s'ofereixen des de la biblioteca. El que no tenen clar encara és si fer-ho des de les instal·lacions de la pròpia biblioteca o bé buscar un espai provisional. I la xarxa de Rodalies de Catalunya viu una nova jornada de paràlisi a causa, sembla, d'un conflicte laboral entre Renfe i el sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans direcció Barcelona i també fortes retencions en els accessos a la capital catalana. I en aquesta radiografia que hem fet sobre l'estat de les pluges i dels seus efectes aquí al nostre municipi, també ens hem fixat avui en la radiografia de dos municipis propers també molt afectats per les pluges. És el cas de Blanes i de Malgrat, que restableixen l'atenció sanitària i avancen cap a la normalització dels serveis. L'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes i el Camp de Malgrat ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar, el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i l'antic cap de futbol, ara reconvertit en un aparcament, es va buidant a poc a poc. Com és habitual, podeu consultar tota la informació a través de radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que aquests dies, com és natural, han estat molt més actives del que és habitual en tota la informació, amb entrevistes i reportatges sobre la situació d'aquest temporal que hem tingut, d'aquestes pluges torrencials de diumenge i dels seus efectes en aquests dies posteriors. Com sempre, us convidem a visitar Instagram, Facebook o el Telegram per estar al dia del que passa al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda i benvinguts un dia més al Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Som dimecres 7 d'octubre i, com és costum cada dia just després dels informatius, ens posem a repassar tot el que es mou a nivell cultural per Palafolls i els pobles veïns. Música, teatre, exposicions, visites, festes i molt més. Aquesta setmana el calendari arrenca amb força. Tenim un cap de setmana ple de propostes, amb les Jornades Europees de Patrimoni com a gran protagonista. Aquest any sota el lema Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. I amb la reobertura del castell de Palafolls, una de les notícies culturals més esperades del municipi. I avui, a més, el programa va de llibres i de contes. Al primer bloc ens visita Pere García, regidor de Cultura de Tordera, per explicar-nos tot el que ens espera a la Fira del Conte, que se celebrarà dissabte 17 d'octubre. I al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens portarà propostes de lectura perquè ningú es quedi sense el llibre, i a la tauleta de nit. I al final, com sempre, sortejarem un exemplar entre tots vosaltres. Però abans de res, repassem l'agenda cultural. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Obrim l'agenda a Palafolls, on aquest cap de setmana el castell reobre les portes al públic. Serà els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'un any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar. De les teatralitzades ja no en queden places i per la resta, millor que consulteu el web municipal palafolls.cat per veure si encara hi ha disponibilitat. Posem rumb a Malgrat de Mar, que se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb una visita ben original, un passeig entre les escultures. Organitzada per l'Arxiu Municipal, l'historiador de l'art Joan Pina i l'escultor Jordi Coll, que ens guiaran per 8 parades, de la plaça de l'Església fins al Parc Francesc Macià, passant per les escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Maria Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana o la Germana Campos. Serà diumenge 11 a 11:15 del matí, davant de l'Arxiu Municipal, i dura 2 hores. Cal inscripció prèvia, que es fa a la web de l'Ajuntament. I pels amants del cinema, també a Malgrat, divendres 9 d'octubre a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra, al Centre Cultural. A més, la tardor ens porta La Gran Pantalla, un cicle de cinefòrum contra l'edatisme impulsat pel Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. La primera sessió serà el dimarts 20 d'octubre de 5:15 a 7 de la tarda, al Centre Cultural, amb la projecció de Calle Màlaga, de Mariam Tuzani i Carmen Maura, seguida d'un debat amb Sonia Díaz, de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla. Seguim cap a Santa Susana, on la festa es nota molt aquests dies. L'Octoberfest continua fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I divendres 9 comença l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, amb la Fira Salut Arte inclosa. I al cap de setmana del 10 i l'11, els aficionats al modelisme ferroviari tenen una cita amb Santa Susana Modular Meeting. Fem la volta fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre alumnat de l'institut i persones grans que viuen soles. Les trobades són els dimarts i dijous, de 3 a 4 de la tarda. L'inscripció és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca. També al Centre Cultural i Recreatiu, després d'una estrena molt celebrada de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell, tornarà als escenaris els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17, a l'Auditori, Carles Sans i porta Per fi me'n vaig. Passarem a Tordera, que viu dues cites que no us podeu perdre. Divendres 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca presenta Les coses excepcionals a les 8 del vespre, i l'endemà dissabte 17, el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte amb una 40ena de parades d'editorials, llibreries i artesania, 2 escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de la nostra dansa, a les 6 de la tarda hi haurà la Sardana Gegant, oberta a tothom. L'entrada és gratuïta i d'aquesta fira tot seguit en parlarem amb el regidor de Cultura. Pugem fins a Blanes, que ja té el 17 d'octubre apuntat al calendari amb el Blanes Urban Fest dedicat a la cultura urbana. L'endemà diumenge 18, el Teatre de Blanes obre el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, del Zum Zum Teatre, i el 25 d'octubre arriba Lloll Bertran amb la comèdia La paella dels dijous. I tancarem la ruta a Calella, que del 9 al 12 d'octubre s'assuma a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats organitzades pels museus de Calella. Una bona oportunitat per redescobrir el patrimoni de la vila i entendre millor la història. El programa complet el trobareu a calella.cat a l'apartat d'agenda o directament als museus de Calella. Això és tot per avui a la xarxa cultural. Continuem amb el programa. Avui, al Palafolls en xarxa, parlem de llibres i de contes. Dissabte 17 d'octubre, el nucli antic de Tordera acollirà la 14a Fira del Conte, una jornada amb més d'una quarantena de parades i activitats pensades, sobretot, pel públic infantil, juvenil i familiar. I per explicar-nos què ens hi trobarem, avui tenim el regidor de Cultura de Tordera, Pere García. Pere, bona tarda i benvingut.
3: Hola, bona tarda, benvingut, gràcies.
2: Arribem enguany a la 14a edició. Com van els preparatius d'aquest any?
3: Doncs estem ultimant preparatius d'aquesta 14a edició, una fira ja molt consolidada al municipi i també doncs, per extensió a la comarca, en la que prenen protagonisme els llibres i els contes doncs, durant tota una jornada.
2: Hem de dir que no és una fira de llibre convencional, que és la Fira del Conte. Què és el que li fa diferent d'altres fires del llibre?
3: Doncs mira, nosaltres parlem que aquesta fira, doncs, la voluntat màxima que té és fomentar, no?, aquesta lectura i especialment doncs, també la lectura en català i el fet literari, i esdevenir un espai de trobada, un espai social, no?, un espai en el que totes les persones que ens visiten i que visiten la Fira del Conte doncs puguin passar-hi el dia, no?, passar el dia visitant comerç local, utilitzant la restauració, també doncs, participant de tots els espectacles, tallers, les presentacions de contes que hi haurà a l'escenari, i cadascuna de les parades doncs, que també participen doncs, de la nostra fira doncs, ofereixen també tallers en els seus espais, i el que fa és això, doncs, que el dia passi molt ràpid perquè tothom gaudeix molt de totes les activitats previstes.
2: Doncs d'això precisament et volia preguntar, perquè l'any passat es va batre el rècord de participació d'editorials, i què hi trobarem enguany? A més d'editorials, llibreries, artesans, entitats, què tenim?
3: Sí, en el mateix sentit, no?, d'anar consolidant, la fira segueix mantenint aquesta voluntat doncs, de tenir llibreries i editorials que ens puguin apropar doncs, de primera mà novetats que hagin sortit al llarg de l'any. I això és també especialment important perquè més enllà del públic familiar i juvenil, que és a qui ens dirigim bàsicament, doncs des de l'Ajuntament doncs també apostem doncs per donar a conèixer aquesta fira i arreu, no? Llavors aquesta fira forma part doncs, de les fires que les biblioteques poden utilitzar per renovar els fons bibliogràfics de les seves biblioteques, i per tant aquest any comptem per exemple amb 7 biblioteques doncs, que podran venir a la Fira del Conte de Tordera a fer una compra doncs, de llibres en aquestes editorials que ens presentaran novetats, i això és una cosa que ens agrada molt, no? A més doncs, també hi ha la voluntat de fer una subvenció nominativa per a les escoles i instituts de Tordera doncs, perquè ells també doncs, puguin renovar part dels seus fons de les biblioteques escolars en un moment en què creiem doncs, que els centres educatius també tenen molt a dir pel que fa a la lectura i a la comprensió, i per tant doncs, des de l'Ajuntament doncs, també reforçar que puguin tenir llibres actualitzats i les novetats més adients a les seves biblioteques.
2: Entenem que l'Ajuntament destina aquests diners perquè les escoles comprin llibres, no sé si ho dic bé, eh? Ara em
3: sí,
2: corregeixes.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I les biblioteques de la comarca també en reben?
3: Mira, pel que fa als centres educatius és l'Ajuntament qui aporta aquests diners, i pel que fa a les biblioteques de la comarca és la Generalitat. Clar. Qui té una línia de subvencions per les biblioteques, i les biblioteques escullen en quines fires poden gastar-se aquests diners, i tenim 7 biblioteques de la zona que han decidit fer-ho a la Fira del Conte de Tordera.
2: Perfecte. La biblioteca de Tordera hi juga un paper important a la fira?
3: Sí, no podríem entendre, no? Fira del Conte sense la nostra biblioteca, una biblioteca que fa moltíssima feina al voltant del foment de lectura al llarg de tot l'any, i evidentment doncs, també hi té un espai destacat amb l'espai de la biblioteca, amb llibres perquè la gent pugui consultar, pugui llegir, pugui seure's amb la família, un espai molt acollidor també a la zona del mirador de la plaça de l'Església, i evidentment doncs, és un punt que ens dona un valor afegit que la biblioteca també hi sigui.
2: Quines activitats destacaríeu de la Fira del Llibre? Hem vist que hi ha dos escenaris, tenim tallers, espectacles, què destacaríem?
3: Sí, doncs destacaríem que vinguis a l'hora que vinguis podràs trobar algun espai en què s'hi fan activitats i que hi ha actuacions, i d'exemple també doncs, destacar aquesta col·laboració doncs, que anem fent doncs, també des de la regidoria de Fires i Cultura doncs, amb altres regidories, no? Per exemple, tenim la proposta del M'encontes o M'encantes, no? Que és una proposta doncs, que també va acompanyada doncs, d'una proposta de la regidoria d'Igualtat, i per exemple també a la tarda hi ha un altre conte, el M'agrades igual, que també forma part doncs, d'aquesta col·laboració, perquè hem de poder entendre doncs, que la igualtat en aquest cas s'ha de treballar des de múltiples vessants, no? I a més també aquest any doncs, celebrem el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, i també hem volgut doncs, que l'associació, que la sardana i el conte tradicional hi tingui un paper destacat. I aprofitem la data assenyalada de la Fira del Conte doncs, per aquesta activitat, per aquest repte que ens proposa l'associació La Nostra Dansa doncs, de fer la sardana més gran de Tordera, amb l'objectiu d'enllaçar els dos ponts que tenim aquí al voltant, el pont de ferro i el pont que passa de la carretera, en aquesta sardana més gran que haguem fet mai a Tordera, i també és un repte en el que ja portem més de 400 persones inscrites i que ens fa molta il·lusió poder celebrar l'aniversari d'aquesta manera.
2: Diem-ho, no sé si hi ha intenció com de batre el rècord de la sardana més gran mai a Tordera, però avisem que la gent s'ha d'inscriure, eh?
3: Sí, recomanem que la gent s'inscrigui per poder fer una bona previsió i una bona planificació, per donar també indicacions en els participants per correu electrònic de com quin serà el punt de trobada i com ho aniran fent durant aquella tarda, però evidentment que serà una sardana com és, la sardana oberta, una sardana en què tothom que estigui a la fira, si s'hi vol afegir, s'hi podrà afegir, i convidem doncs, a tothom a participar-hi.
2: Perfecte. Doncs parlant en general de la regidoria de Cultura, els últims dies Tordera ha viscut la Fira Medieval, el Teatre Claver arrenca temporada i ara amb la Fira del Llibre arrenca un inici de tardor cultural ben fort, eh?
3: Sí, estem al setembre, octubre, no? Sempre és com que ens tornem a iniciar totes les temporades, també a nivell de teatre, a nivell de fires, i evidentment la feina a nivell cultural no s'atura mai, perquè des de l'Ajuntament sempre potenciem, no? Que aquesta part doncs, que cal promoure activitat cultural al municipi, cal seguir dinamitzant-lo i convidant a tothom doncs, a participar-hi, perquè al final també són espais, no? de trobada i de cohesió social que també ho necessitem i que també ho potenciem des de l'Ajuntament.
2: Molt bé, per anar acabant, recordem-ho, horari, on es fa, sabem que és aquest dissabte, no, el següent, dia 17?
3: Sí, és el 17 d'octubre, una fira que s'allarga durant tot el dia, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i la centrem al voltant de la plaça de l'Església, però també la part de darrere de l'Església, i podrem seguir trobant també parades d'artesania que també complementen molt bé la nostra Fira del Conte.
2: Molt bé, doncs entenc que està el programa penjat, ho poden trobar fàcil, o a la web de l'Ajuntament o a xarxes.
3: Sí, la difusió està en marxa, podreu trobar tota la informació, totes les activitats, tant a les xarxes socials com a la web de l'Ajuntament, i convidar tothom doncs, a d'escapar-se i venir una estoneta a Tordera.
2: Molt bé, doncs aquest dissabte no, el següent, el dia 17, tenim una cita obligada a Tordera amb la Fira del Conte. Pere García, regidor de Cultura de Tordera, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
1: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: 107.7 FM.

0: Hores.
1: 24 hores amb tu.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
4: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
5: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
6: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
7: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
8: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
9: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
10: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
11: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
12: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
14: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
15: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No, no tens excusa.
3: Ràdio Palafolls.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
1: Continuem amb el Palafolls en xarxa. Arriba el moment de la secció dels dimecres. Obrim la persiana de la llibreria. Tenim amb nosaltres en Xavi Sitjà. Benvingut, molt bona tarda.
2: Hola, què hi ha?
1: Com anava la setmana, Xavi?
2: Doncs mira, una setmana de lectures, de preocupació amb totes les pluges doncs, que han assolat el territori, però bé, crec que portem unes bones propostes per mirar de desconnectar una mica i que hi hagi un moment de pau i relax, encara que sigui al final del dia.
1: La lectura com a refugi, no? Tancar a casa...
2: Doncs sí, intentar desconnectar doncs, d'aquesta trista realitat que ens ha afectat. Bé, no hem de lamentar pèrdues humanes, almenys al nostre municipi, però bé, doncs crec que, com sempre, com tu bé dius, la lectura és un bon refugi.
1: Parlem una miqueta de les propostes que tenim avui?
2: Doncs sí, mira, començarem amb la llibreria de les Hores Mortes, de la Laura Antonell, editada per Columna. Doncs bé, doncs, amb aquesta sèrie d'històries que últimament ens han anat arribant de Japó, aquestes novel·les ambientades en llibreries, en papereries petites, en botigues d'abans, podríem dir, ens arriba doncs, una visió, podríem dir, catalana, diferent i nostrada, ambientada en el Raval, no a Kyoto o a Tòquio com dèiem fa un moment. Doncs ambientada al Raval trobarem diversos personatges que aniran passant per aquesta llibreria que no deixa de ser una taverna reconvertida ara doncs en llibreria. La seva propietària doncs n'ha rebut aquest local amb herència, aquest local familiar. I bé, doncs, per aquí passarà tota una sèrie de personatges doncs, com poden habitar el Raval o qualsevol poble de Catalunya. Doncs bé, entrarà doncs, una clienta que és una dona ja de certa edat que va perseguint encara somnis de joventut. Coneixerem doncs, a un sense sostre que de tant en tant entra i que la seva propietària sap que llegeix molt, amb una història darrere que anirem descobrint al llarg de la novel·la. I bé, doncs, un informàtic del barri amb el qual doncs, tindrà una relació amorosa. Bé, tota una sèrie de personatges que podem tenir al costat de casa. I bé, doncs, com dèiem, una novel·la distreta, amb moments divertits, de llàgrima, nostàlgic i, sobretot, una novel·la molt de barri per aquesta novel·la de debut de la Laura Antonell.
1: Molt bé, tenim novel·la de debut. Què més tenim?
2: Doncs mira, continuarem amb Lo Prohibido, de Lori Holmes i editada per Benerice. Avui sí que la secció és ben canviant i ara ens n'anem 40.000 anys enrere, enmig de l'era glacial, i ens endinsem a Lo Prohibido. Lo Prohibido és el primer llibre d'una sèrie de 4 que es diu La Tetralogia de los Ancestros, de la qual s'aniran publicant les següents entregues properament. I en aquesta primera, doncs, ens presenta això, no? Diverses tribus intentant conquerir, podríem dir, el territori. Un són els ossos negres, l'altre és la tribu dels llops, i enmig, doncs, una dona embarassada, única supervivent de l'atac al seu poblat, podríem dir. I bé, comença una fugida enmig de, com diem, doncs, bèsties centenàries, mil·lenàries, enmig d'aquesta era glacial que està a punt de començar. Trobarà perills com penya-segats, trobarà boscos, bruixes i llegendes, i bé, doncs, haurà d'aprendre a subsistir abans de sobreviure, abans del naixement d'aquesta criatura que porta dins. Bé, com dèiem, una novel·la molt cinematogràfica, com dèiem, ambient doncs això, a l'era glacial, i que la veritat és que és molt distreta i que bé, doncs, des d'aquí la recomanem doncs això, per una bona desconnexió.
1: Crec que cinematogràfica és la paraula, eh?
2: Sí, sí, és molt distreta, molt àgil i realment conforme la vas llegint és ben bé com si estiguessis veient una pel·lícula, perquè les descripcions i tots els fets doncs, que pateix la nostra protagonista doncs realment fàcilment t'ho imagines traslladat a la gran pantalla.
1: I fins i tot l'època, que poques premisses hi ha tan...
2: Doncs sí, és molt... Ja t'ho dic, potser podríem tirar fins al clan Cavernario, no?
1: Clar,
2: de fa 50 anys, doncs sí, podria ser una novel·la d'aquest estil.
1: Molt bé, què més tenim?
2: Ens endinsem ara a la Cambra de les Meravelles i es tracta...

0: doncs, que tenen allà guardades diverses obres d'art de molta valua. I bé, doncs, quan, en el moment en què hi ha un assassinat en una de les festes de presentació d'aquest palauet, de Cambra de les Meravelles, doncs entren en escena diversos personatges, com sempre, doncs, uns investigadors, els policies de torn. I sí que de la novel·la jo destacaria el seu personatge principal, en Dimas Chevalier, que resulta ser un, teòricament, suposadament, ex-lladre de guant blanc, doncs, jubilat o que ha deixat, diguéssim, de banda els seus robatoris. I aquí, doncs, exerceix una mica de detectiu intentant resoldre el cas d'aquesta cambra. Com dèiem, distreta, però bé, no és una de les novel·les que Maria Oruña podríem dir, doncs, més recomanables. El que sí que, com dèiem, per passar una bona estona, per distreure's al sofà i llegir, doncs, aquests dies, aquestes tardes de pluja, doncs, és una molt bona proposta.
1: Novel·la canònica de detectius, eh?
0: Sí, sí, sí, tal qual.
1: Molt bé.
0: I ens endinsem ja, sí, amb una última proposta, una mica més heavy, que podríem dir, aquest thriller, aquesta novel·la negra de que cada setmana estan esperant els nostres oients. I en aquest cas es tracta d'una novel·la d'Andrea Aguilar Calderón, editada per Alfaguara, i es tracta d'Una assassina en el espejo. Aquí sí que barregem religió, literatura i mira, sense haver-ho preparat, doncs també pintures, en aquest cas surrealistes. Començant ja per la perversa portada amb el quadre Girafa en flames de Salvador Dalí. Què hi trobarem a dins? Doncs això, el que promet aquesta portada. Un cas que va quedar, es va tancar als anys 80, diverses morts representant precisament quadres surrealistes amb caire religiós i amb una protagonista que porta la novel·la, podríem dir, marcada per una infància difícil, un present complicat, podríem dir, i un futur potser inexistent. Ara, a l'any 2015, representa, doncs, que es torna a reobrir aquest cas amb una altra policia, intentant saber per què en un cert moment es van aturar aquests crims i què va passar amb la presumpta assassina, que va desaparèixer, al igual que la policia que l'estava investigant. Com dèiem, si us atreviu, doncs poseu-vos davant aquest mirall d'Una assassina en el espejo, al més pur estil de Alicia en el País de les Meravelles.
1: Una mica Carles Porta, també.
0: Sí, sí, sí, és complicat. És un llibre que has d'estar molt atent per aquests salts entre, com dèiem, passat i present, però sí que és recomanable, i sobretot, doncs, la intriga que hi ha, doncs, aquesta trama amb el cas del passat, on va desaparèixer tant el presumpte culpable com la policia que l'investigava i la policia que li ho investigarà al present.
1: Doncs anirem a l'última recomanació, que aquí ja serà el sorteig del llibre. Recordeu que podeu interactuar amb el compte d'Instagram de Ràdio Palafolls. I quin és el llibre que sortegem avui?
0: Doncs mira, avui la proposta que tenim per regalar es tracta de Long Island, editada per Amsterdam, i és el llibre de Colm Tóibín. En aquest cas es tracta de, podríem dir, una continuació del seu llibre més famós, de Brooklyn, amb aquell personatge de l'Ellis, aquella noia que viatjava des d'Irlanda fins a Brooklyn, precisament com deia el títol, per establir-se a la ciutat i, doncs, intentar formar una família. Ara han passat 20 anys, la nostra protagonista, doncs, està passant moments difícils amb el seu matrimoni i ha arribat el moment de plantejar-se si seguir a la ciutat que està, doncs, passant moments convulsos. Recordem Brooklyn 1950, llei seca, tot el que va suposar la Segona Guerra Mundial, una cosa i una altra, i s'està plantejant, doncs, tornar a les seves arrels, tornar a Irlanda. Què passarà? Què no passarà? Una història amable, una història distreta, molt recomanable, i que des de Ràdio Palafolls us animem a que participeu al concurs per guanyar aquesta novel·la, Long Island, de Colm Tóibín.
1: Queda Long Island al sorteig d'aquesta setmana, i aquí tanquem la secció dels dimecres d'aquesta setmana. Xavi Sitjà, moltes gràcies per venir.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Prat-Savalls.
1: I fins aquí el programa d'avui, dimecres 7 d'octubre. Però ens tornem a escoltar demà, just després dels informatius. Ja sabeu que tenim el Palafolls en xarxa. Tornem amb molt més contingut cultural, entrevistes i seccions. Que acabeu de passar molt bon dia. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: La biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre de les inundacions, però també l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Després que es veiés com havia quedat la biblioteca el passat diumenge, unes 250 persones es van apuntar al cens de voluntaris per intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i de la brigada municipal, ahir la biblioteca ja estava pràcticament neta i sense rastre de fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es plantegin ara recuperar part de l'habitual activitat de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que s'havien deixat, com també gestionar noves sessions dels fons que s'ha pogut salvar de l'aigua. Des de la inundació d'aquest passat diumenge, són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca de Palafolls, el conseller de Presidència Albert Dalmau, la consellera de Cultura Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona han insistit en que la biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, d'aquí depèn el servei de la biblioteca, en Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
1: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: I justament ara l'Ajuntament de Palafolls i la Diputació estan valorant la possibilitat de o bé reinstaurar el servei de préstec de la biblioteca, el mateix equipament ideat per Enric Miralles, o bé si has buscat de moment un emplaçament alternatiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
14: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de Sant Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos nols farem sencers tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença, digues. Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui
1: un senyor gran,
0: qui és,
1: raro,
0: soc fan.
1: Raro, bueno, ni... Un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i per tant no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tardor antiguitat italiana.
0: No em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré.
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no?, en aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... Era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar, perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardor antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de la tardor antiguitat, es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardor antiguitat.
0: Molt bé.
1: I mentrestant, en aquesta època, Madrid era un descampat,
0: no? Era allà... quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, sí, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, sí que no, hi ha una línia, el límit de l'humor
0: és en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no? Que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto, què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius, i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest
0: menú. No l'obrim.
1: Les gralles per mi són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada el 2023, per, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasoupoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023, i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok, algú la va compartir a TikTok posant música antiga
0: bizantina,
1: que, música bizantina antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats, tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions i trilions de reproduccions aquesta Belisarius. El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis compositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja no sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment on tampoc era massa difícil,
0: vull dir. No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que jo destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava,
0: que hora,
1: es vestia de
0: romà, no?
1: De romà, i feia, no? Eren gots disfrutant-se de romà i disparant-se a
0: cos. Bueno, espectacular.
1: Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes, i que tothom vingui
1: vestit. És que són molt pocs, llavors això s'acabarà seguida.
0: Bé, bueno, doncs que sigui. Pues, que bueno, però cada cop
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris,
0: com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda,
1: però amb coloraines. Jo proposaria també per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Dona els teus privilegis, per favor.
1: Què és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiga tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que queda pactat, però bueno, el mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, és a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels jutges catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no, no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis patrimoni de la humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant,
0: vale, vale.
1: Tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Com el centre de Madrid.
0: Bueno, hi ha coses que el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de San Vitale, és l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna, no? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I per tant, la creació de l'església de San Vitale és un punt clau on ens aturarem en aquest programa, no? I a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria tres. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de San Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença és el 2 metres després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat del 540, per tant és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder. El seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonica.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen o no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna. Llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació, dona temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o ravení, o
0: raventosa,
1: com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello al segle IX fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques, per exemple a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto, com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal, i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua, no és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: A calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari i en coses, encara no hem entrat res en construcció.
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir del 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina, no? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara, Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a seria projectada abans, de fet és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro,
1: no sé, Madrid, sí, de...
0: Merda, m'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a si mismo. Sí. Bueno, llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar de fet el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I per tant ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià, no? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor, no? Víctor podria ser, sí, sí.
1: I llavors d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donarem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i per tant parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena.
1: Clar, llavors habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que ja sabeu que també és una reforma perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben
1: resumit. Santa Sofia. Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, és una mica més gran, però clar, per comparació sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues també que s'utilitzen potser treballadors no a les millors condicions. Bueno, i penso també que per la seva banda Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, wow, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí,
0: no entenc per què ningú O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas, les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle dels 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera, clar, ja us, i a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? De inaugurar, això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes. O per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la terra d'entitat romana, i de fet l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però sobretot la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no? Els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé, Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no? que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no? Avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no? La gent que toca la moneda d'argent, no? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer,
0: vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima, i per tant després finança església.
0: Exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat, que per exemple va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar pocs anys després diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel in Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no? En bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església paradoxalment més antiga que Sant Apolinar en classe, però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan els es fan fora els arrians fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar, Teodoric, no sé què,
0: les cortines aquelles.
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant, la reformen i la advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar Nuovo, li diuen Sant Apolinar Nuovo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no? De la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula. Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar en Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bombàgit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: És no sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet... fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: us plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no, algú amb una impressora 3D...
0: Que ens en faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme.
0: Podem demanar als de Merche que ho facin,
1: però, sí,
0: i ho incorporem en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas,
0: el que volia explicar, que és molt important per aquest programa,
1: que tens un imant d'una nevera. No.
0: Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria
1: vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercutres...
1: Ah, dius col·lecció, o sigui, aquest síndrome de Diògenes,
0: sí, és una,
1: o sigui, per tu té allò, té categoria de col·lecció,
0: té categoria de col·lecció, vale. D'imants hipercutres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer
0: de col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià, i són de les úniques coses normals que hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa seva,
1: a casa,
0: no?
1: Seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava
0: a parlar precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
1: Bueno, doncs tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada de la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los, i córrer un tupido velo,
0: literalment,
1: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent de l'edat mitjana, pues, no sabia fer les coses gaire,
0: clar.
1: Gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem. Avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i pico programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això.
1: Haurem de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals, no? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió

0: 87 a Ravenna, a Sant Vital, doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora, no? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic.
0: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic, Belisari encara que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà.
1: No. Però volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que han desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada allà aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat, i per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem no, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat, això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena de stand-by, no?

0: Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns de castells arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic, hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública, no? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus, no? Si no hi ha testaments, no hi ha llei, no? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. Hòstia. I aquest revertia a l'Església Catòlica.
1: Una jugada interessant.
0: Ets arrià, no pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'Estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
1: el fas en castellà,
0: si ets catòlic o apostòlic romano i del Real Madrid.
1: Joder.
0: Bueno.
1: No sé què costa més.
0: I en espanyol, evidentment. Clar, això sí, pagaràs imposts de successions a Catalunya perquè
1: ets català.
0: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
1: Òbviament.
0: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
1: Mestribulom.
0: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserven força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
1: Que sorpresa.
0: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
1: Home,
0: no? Perquè clar, vull dir, pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
1: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
0: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople, no? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica, no? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre, no? I per tant Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica, no? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
1: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
0: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens, s'ha durat 200 anys, però 170 anys, just entren accent a un nou jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
1: Nans italians.
0: M'encanta, nans italians dient calzona. No? Bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els lombards no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó hauran d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
1: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
0: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
1: Molt bé, com vols acabar tot això, Alberto?
0: Bueno, jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural. No? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem a l'inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
1: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
0: A tu per la teva col·lecció d'Imans.
1: A pocs quilòmetres de Madrid. Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar la zona d'emergència a les zones més afectades de l'aiguat de diumenge.
5: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge i també accedir als fons i les ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurances, ja que un organisme oficial certificarà aquest episodi violent de pluges a Palafolls. Alhora, els informes oficials que s'estan fent a aquesta hora per part de l'Ajuntament sobre la qualitat de la quantitat de pluja i també els seus efectes també es faran públics per ajudar també aquestes reclamacions amb les asseguradores. Avui és dimecres, és 7 d'octubre.

0: I els treballs per recuperar la normalitat no s'aturen. Es concentren ara a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres i fang i també les llevissades de la calçada i voreres. I també es solucionen les darreres incidències pel que fa al subministrament d'aigua en alguna zona concreta de Ciutat Jardí. Paral·lelament, també la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips ja treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllevissades del terra. I mica en mica sí que es va recuperant la normalitat. De fet, la biblioteca ja es planteja recuperar el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de 250 voluntaris i voluntàries i també el treball conjunt amb la brigada municipal ha aconseguit netejar pràcticament del tot ja la biblioteca, considerada la zona zero dels efectes del temporal aquí a casa nostra. L'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar pròximament aquest servei de préstec de llibres. El que no tenen clar és si fer-ho a les mateixes instal·lacions de la biblioteca o bé buscar un espai provisional i el alternatiu. El que no aixeca cap és la xarxa de Rodalies de Catalunya, que viu avui una jornada de paràlisi a causa d'un conflicte entre Renfe i un sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal d'aquestes jornades, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans i també fortes retencions en els accessos, principalment a la ciutat de Barcelona. Tot això pel que fa a Palafolls, però Blanes i Malgrat també estan restablint a poc a poc l'atenció sanitària i s'avança en la normalització dels diferents serveis. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Camp de Malgrat de Mar ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les seves inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren ara a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i també l'aparcament situat a l'antic camp de futbol es comença a buidar. I tornem a mirar cap al cel, perquè avui dimecres ha començat la jornada amb cel molt ennuvolat, tot i que s'han obert algunes clarianes cap al migdia. No s'esperen precipitacions avui, vents fluixos, mal en estat de marejol i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, anant entre els 15 i els 19 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres. Ara sí, comencem l'informatiu d'aquest dimecres explicant-vos que l'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. L'Ajuntament de Palafolls està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona, sense oblidar tampoc el paquet extraordinari de 75 milions d'euros que ja ha anunciat el govern de la Generalitat de Catalunya, dels quals una vintena d'aquests milions es destinen directament als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació, tant per la gestió de la pròpia administració local com també pels ciutadans afectats que, amb aquesta declaració d'emergència, podran tenir també més força davant les seves asseguradores.
1: Com a administració, ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder solucionar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a declaració de zona catastròfica, que a més ho fa el govern espanyol. Segons el Batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i és per això que d'entrada s'aposta per aquesta primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie de elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general amb totes les incidències registrades al nostre municipi durant aquest darrer episodi de pluges. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i també s'oferirà com a document justificatiu als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades. Anirem seguint quina és la tramitació d'aquesta possible declaració de zona d'emergència. D'entrada, avui els esforços es centren a recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals. Tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi, és cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per tal de retirar primer aquests elements de les calçades i de les voreres, per tal que, un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui entrar i actuar a tota l'urbanització. També es van solucionar els problemes en el subministrament d'aigua en aquesta urbanització de Ciutat Jardí. Les pluges havien danyat les canonades d'impulsió cap a alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal fins a 300 abonats s'havien quedat sense servei d'aigua potable. Aquest matí només quedaven alguns abonats del carrer Cedres sense aquest servei d'aigua potable. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi. La majoria de sorra hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que procuren restablir la normalitat amb rocalla i maquinària. I al centre encara hi ha vies amb fang. És el cas, per exemple, d'un trams del carrer o l'avinguda Pau Casals del carrer Ribera de la Burgada, que avui ja es netejaran. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estarà pràcticament ja normalitzat. Avui també es retiren definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a la Ribera de la Burgada, al carrer Salvador Espriu i al Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns afectats del centre. En aquests tres dies s'han usat fins a 6 banyeres diferents, el que equival a més a 200 metres cúbics de residus varis i voluminosos. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que tots aquests residus voluminosos s'han de dur directament cap a la deixalleria de Malgrat de Mar, que és un servei del tot gratuït. I la biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre d'aquestes inundacions de diumenge aquí a Palafolls, però també ha estat l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Des que es veiés les imatges de com havia quedat aquesta biblioteca en Enric Miralles, unes 250 persones es van apuntar de seguida al cens de voluntaris per tal d'intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i també de la brigada municipal, ahir la biblioteca estava pràcticament neta i sense gaire rastre de fang. Encara queda molt camí, però pràcticament neta i sense fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es comencin a plantejar recuperar part de l'activitat habitual de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que estan deixats, com també poder gestionar noves sessions del fons que s'ha salvat de l'aigua. Des de les inundacions de diumenge són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona, que han insistit tots ells en que la Biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i, de fet, ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
2: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. I per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: La implicació és tant i el suport que també arriba al mobiliari de la biblioteca. La Generalitat s'ha ofert per endur-se els mobles dissenyats per Miralles per tal de rentar-los i millorar-ne la conservació a través del Centre de Conservació de Béns Mobles de Catalunya. Una de les peces de les que es tindrà especial cura és la gran taula inestable de Miralles, que rèplica de la que usava l'arquitecte al seu despatx de treball. I el que no aixeca cap és Rodalies, que ha viscut una jornada de caos pràcticament sense circular trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes a l'Alt Maresme, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Alt Maresme i Arenys de Mar. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora i Adif, durant tota la matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat dels viatgers. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha alertat que no es podia garantir la sortida dels trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que evidentment també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a Barcelona. I ens fixem també en la resta de poblacions veïnes que també han patit l'embat de les pluges d'aquest diumenge. Blanes i Malgrat avancen cap a la normalitat, tot i que bona part de les incidències més importants ja s'han resolt, encara queden molts efectes, molts dels aiguats pendents de solucionar en aquestes dues poblacions veïnes. A Blanes, un cop superades les inundacions inicials i els problemes als aparcaments anegats, les incidències residuals es concentren principalment a la xarxa elèctrica i a la senyalització. En el cas dels semàfors, quan els tècnics intenten rearmar-los, tornen a saltar els diferencials perquè els magnetotèrmics encara estan molt molls. Així mateix, en alguns trams d'alguns barris encara no hi arriba el corrent elèctric, una incidència que està pendent de solucionar la companyia subministradora. I en termes generals, però, el municipi ha recuperat la normalitat i l'equipament que va patir les conseqüències més importants a Blanes va ser l'Hospital Comarcal. L'aigua va inundar la zona d'urgències i va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors. El servei d'urgències es va poder restablir completament diumenge al vespre i el servei de sanitaris afectats han anat recuperant progressivament l'activitat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informava aquest dimarts que tant l'hospital com també el CAP de Malgrat ja havien recuperat la normalitat. A Malgrat de Mar, la recuperació també és visible en els equipaments municipals. El pavelló esportiu torna a acollir entrenaments després de les tasques efectuades arran de l'entrada d'aigua, mentre que l'aparcament de l'antic camp de futbol es va buidant progressivament. L'aigua va deixar una afectació especialment important en aquest municipi veí. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en l'episodi es van acumular 199 litres per metre quadrat i en el moment de màxima intensitat la riera de Sant Genís de Palafolls va arribar a registrar fins a 115 litres per metre quadrat en només una hora. Tots els punts més afectats, entre els punts més afectats ja l'avinguda Costa Brava, l'aparcament de l'antic camp de futbol, els carrers Manel de Falla i Roger de Flor, l'avinguda Barcelona i el passeig marítim. El CAP, de fet, va haver de tancar temporalment, però ja ha recuperat l'activitat habitual després de les tasques de neteja i d'adequació. Repassada l'actualitat d'aquestes bàsicament centrades gairebé en exclusiva en, les, en el que va ser el temporal de diumenge i les seves afectacions, anem ara a obrir la nostra hemeroteca.

cada dia ens haga de recuperar de què parlàvem tal dia com avui en els informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls per saber en quin punt ens trobem. Per exemple, fa un any us explicàvem que la política municipal centrava l'atenció a la ciutadania. En aquella jornada, l'alcalde de Palafolls va presentar les línies mestres de la proposta de les noves ordenances fiscals, on destacava la voluntat de l'Ajuntament d'introduir bonificacions específiques en els rebuts municipals per als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran i persones en situació de dependència. Si recolem 5 anys en el temps, fins a l'octubre del 21, el protagonisme llavors requeia en la comunitat educativa. Al ple inici del curs escolar, l'AMPA de les escoles Maspets i Ferreries havien decidit unir forces per impulsar per primera vegada llavors, de manera coordinada, un catàleg unificat d'activitats extraescolars. Aquesta col·laboració va permetre oferir a totes les famílies de Palafolls una proposta variada que incluïa des d'esports a teatre fins a anglès o robòtica, reforçant la cohesió entre els dos centres públics de Palafolls. Iniciativa que s'ha mantingut en el temps i, de fet, continua encara vigent i feia poques setmanes que també es presentava aquestes extraescolars comunitàries. I, finalment, fa 10 anys, el 7 d'octubre de l'any 2016, la tradició i la joventut s'agafaven de la mà a través de la cultura. Aquell dia, l'emissora municipal destacava la participació imminent de la jove cobla de Palafolls en la trobada d'escoles de cobla infantils i juvenils celebrada a Mollerussa. D'aleshores, ostentava el títol de capital de la sardana a Catalunya. La formació palafollenca va viatjar fins a les terres de Ponent per sumar-se a una gran interpretació conjunta, posant en valor el talent i la continuïtat de la música tradicional catalana al nostre municipi. I fins aquí l'hemeroteca del 7 d'octubre.

0: moment d'agafar el bolígraf, l'agenda, per recuperar alguna de les activitats que s'organitzen o bé a Palafolls o bé a les poblacions més properes, per tenir sempre l'agenda ben carregada d'activitats interessants i culturals. És l'Albert Quiruga qui avui ens explica quina és la proposta destacada, la proposta cultural destacada en aquest informatiu.
1: Hola, Marc. Doncs per la proposta cultural d'avui dimecres anirem fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana la iniciativa Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans o persones que viuen soles. Les trobades són els dimarts i els dijous de 3 a 4 de la tarda i la inscripció de les persones voluntàries que vulguin participar és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca.
0: Doncs queda apuntat. Gràcies, Albert, i fins demà.

0: Tornem a veure el sol després de dies de pluja continuada gairebé al nostre municipi. Cada dia hem tingut un plugim. De fet, avui, aquesta matinada, també encara hem recollit alguna pluja, i el vespre més. Però vaja, anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les hores centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la seva banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entre mig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen sobretot a les hores centrals del dia.
0: Doncs vinga, aquest sol d'avui només és un parèntesi, perquè demà tindrem la traca final, com diu el nostre meteoròleg en Quim Serra. De tota manera, Quim, demà ens actualitzem i veiem si la tendència continua sent aquesta de continuar amb les pluges.

0: Amb un informatiu que hem gairebé basat en exclusiva parlar de les conseqüències del temporal d'aquest diumenge al matí, l'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge al matí i accedir també als fons de la Diputació de Barcelona. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurança. I encara es treballa per recuperar la normalitat a Palafolls, uns treballs que es concentren a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres, fang i esllavissades de calçades i voreres, per tal també de solucionar les darreres incidències que queda en el subministrament d'aigua també a Ciutat Jardí. Paral·lelament, la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades de terra. I la biblioteca es planteja recuperar ja el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de fins a 250 voluntaris i el treball conjunt amb la brigada municipal han aconseguit netejar la biblioteca de Palafolls, considerada la zona zero dels efectes del temporal al nostre municipi. Ara l'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar alguns dels serveis, especialment el de préstec de llibres que s'ofereixen des de la biblioteca. El que no tenen clar encara és si fer-ho des de les instal·lacions de la pròpia biblioteca o bé buscar un espai provisional. I la xarxa de Rodalies de Catalunya viu una nova jornada de paràlisi a causa, sembla, d'un conflicte laboral entre Renfe i el sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans direcció Barcelona i també fortes retencions en els accessos a la capital catalana. I en aquesta radiografia que hem fet sobre l'estat de les pluges i dels seus efectes aquí al nostre municipi, també ens hem fixat avui en la radiografia de dos municipis propers també molt afectats per les pluges. És el cas de Blanes i de Malgrat, que restableixen l'atenció sanitària i avancen cap a la normalització dels serveis. L'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes i el Cap de Malgrat ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar, el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i l'antic cap de futbol vol, ara reconvertit en un aparcament, es va buidant a poc a poc. Com és habitual, podeu consultar tota la informació a través de radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que aquests dies, com és natural, han estat molt més actives del que és habitual en tota la informació, amb entrevistes i reportatges sobre la situació d'aquest temporal que hem tingut, d'aquestes pluges torrencials de diumenge i dels seus efectes en aquests dies posteriors. Com sempre, us convidem a visitar Instagram, Facebook o el Telegram per estar al dia del que passa al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Continguts a la xarxa.
1: L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar la zona d'emergència a les zones més afectades de l'aiguat de diumenge.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge i també accedir als fons i les ajudes de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurances, ja que un organisme oficial certificarà aquest episodi violent de pluges a Palafolls. Alhora, els informes oficials que s'estan fent aquesta hora per part de l'Ajuntament sobre la qualitat de la quantitat de pluja i també els seus efectes també es faran públics per ajudar també aquestes reclamacions amb les asseguradores. Avui és dimecres, és 7 d'octubre.

0: els treballs per recuperar la normalitat no s'aturen. Es concentren ara a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres i fang i també esllavissades de la calçada i voreres. I també es solucionen les darreres incidències pel que fa al subministrament d'aigua en alguna zona concreta de Ciutat Jardí. Paral·lelament, també la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips ja treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades del terra. I mica en mica sí que es va recuperant la normalitat. De fet, la biblioteca ja es planteja recuperar el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de 250 voluntaris i voluntàries i també el treball conjunt amb la brigada municipal ha aconseguit netejar pràcticament del tot ja la biblioteca, considerada la zona zero dels efectes del temporal aquí a casa nostra. L'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar pròximament aquest servei de préstec de llibres. El que no tenen clar és si fer-ho a les mateixes instal·lacions de la biblioteca o bé buscar un espai provisional i el alternatiu. El que no aixeca cap és la xarxa de Rodalies de Catalunya, que viu avui una jornada de paràlisi a causa d'un conflicte entre Renfe i un sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal d'aquestes jornades, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans i també fortes retencions en els accessos, principalment a la ciutat de Barcelona. Tot això pel que fa a Palafolls, però Balears i Malgrat també estan restablint a poc a poc l'atenció sanitària i s'avança en la normalització dels diferents serveis. L'Hospital Comarcal de Blanes i el Camp de Malgrat de Mar ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les seves inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren ara a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar, el pavelló esportiu, reprèn els entrenaments i també l'aparcament situat a l'antic camp de futbol es comença a buidar. I tornem a mirar cap al cel, perquè avui dimecres ha començat la jornada amb cel molt ennuvolat, tot i que s'han obert algunes clarianes cap al migdia. No s'esperen precipitacions avui, vents fluixos, mal en estat de marejol i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, anant entre els 15 i els 19 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres. Ara sí, comencem l'informatiu d'aquest dimecres explicant-vos que l'Ajuntament estudia declarar la zona d'emergència pels danys de les pluges torrencials. L'Ajuntament de Palafolls està avaluant la possibilitat de declarar oficialment la zona d'emergència als punts del municipi que han patit amb més intensitat l'últim episodi de pluges torrencials. L'objectiu principal d'aquesta mesura és accelerar la reparació de les infraestructures municipals afectades i també permetre que el consistori s'aculli al fons d'ajut de la Diputació de Barcelona, sense oblidar tampoc el paquet extraordinari de 75 milions d'euros que ja ha anunciat el govern de la Generalitat de Catalunya, dels quals una vintena d'aquests milions es destinen directament als ajuntaments. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha remarcat el doble valor d'aquesta tramitació tant per la gestió de la pròpia administració local com també pels ciutadans afectats que, amb aquesta declaració d'emergència, podran tenir també més força davant les seves asseguradores.
1: Com a administració, ens facilita acollir-nos a les línies d'ajuts que ja estan obertes per part de la Diputació i que la Generalitat va ahir tot just anunciar que també obriria, per tal de poder fer tots els procediments de forma més senzilla i que siguem més eficients a l'hora de poder rebre els ajuts econòmics per poder subsanar tots els problemes que hem tingut amb aquestes pluges torrencials. També té una segona vessant de cara a la ciutadania i a tots els afectats, perquè la declaració per part de l'Ajuntament es pot utilitzar amb les assegurances.
0: Aquesta declaració, però, és diferent a la que es coneix com a declaració de zona catastròfica, que a més ho fa el govern espanyol. Segons el Batlle, en el segon cas, els terminis de cobrament es poden dilatar molts mesos i és per això que d'entrada s'aposta per aquesta primera opció.
1: Aquesta declaració d'emergència cal no confondre-la amb zona catastròfica. Zona catastròfica és un altre tràmit que, a més, té una sèrie de elements secundaris o derivades secundàries que no són gaire positives, perquè això implica enviar-ho tot al consorci d'assegurances i uns terminis molt més dilatats per poder cobrar per part de tots.
0: Paral·lelament a les gestions administratives, els serveis municipals estan redactant també un recull general en totes les incidències registrades al nostre municipi durant aquest darrer episodi de pluges. Aquest informe serà completament públic quan finalitzi i també s'oferirà com a document justificatiu als veïns i veïnes que hagin de certificar els danys patits davant les seves companyies asseguradores privades. Música. Anirem seguint quina és la tramitació d'aquesta possible declaració de zona d'emergència. D'entrada, avui els esforços es centren a recuperar la normalitat a Ciutat Jardí i també als camins rurals. Tot i que l'Ajuntament assegura que es pot circular per tota la xarxa de carrers del nostre municipi, és cert que algunes vies de Ciutat Jardí presenten encara restes d'esllavissades, pedres i fang. Fins a finals d'aquesta setmana s'estarà treballant per tal de retirar primer aquests elements de les calçades i de les voreres, per tal que, un cop pari de ploure, la maquinària de la neteja viària pugui entrar i actuar a tota l'urbanització. També es van solucionar els problemes en el subministrament d'aigua en aquesta urbanització de Ciutat Jardí. Les pluges havien danyat les canonades d'impulsió cap a alguns dipòsits i en les primeres hores del temporal fins a 300 abonats s'havien quedat sense servei d'aigua potable. Aquest matí només quedaven alguns abonats del carrer Cedres sense aquest servei d'aigua potable. El que està molt malmès és la xarxa de camins rurals del nostre municipi. La majoria de sorra hi ha esllavissades, forats i desplaçaments de sorra que els fan impracticables. Des d'ahir ja hi ha equips que procuren restablir la normalitat amb rocalla i maquinària. I al centre encara hi ha vies amb fang. És el cas, per exemple, d'un trams del carrer o l'avinguda Pau Casals del carrer Riera de la Burgada, que avui ja es netejaran. Amb aquestes neteges, els espais públics del nucli estarà pràcticament ja normalitzat. Avui també es retiren definitivament les tres banyeres que des del mateix diumenge han estat a la Ribera de la Burgada, al carrer Salvador Espriu i al Pla d'en Francesc, recollint les pertinences malmeses dels veïns afectats del centre. En aquests tres dies s'han usat fins a sis banyeres diferents, el que equival a més a 200 metres cúbics de residus varis i voluminosos. A partir d'ara, l'Ajuntament recorda que tots aquests residus voluminosos s'han de dur directament cap a la deixalleria de Malgrat de Mar, que és un servei del tot gratuït. I la biblioteca podria recuperar el servei de préstec en breu. L'equipament ha esdevingut la zona zero del desastre d'aquestes inundacions de diumenge aquí a Palafolls, però també ha estat l'emblema de la capacitat de resiliència del nostre municipi. Des que es veiés les imatges de com havia quedat aquesta biblioteca en Rimiralles, unes 250 persones es van apuntar de seguida al cens de voluntaris per tal d'intentar ajudar i treballar per netejar i recuperar aquest equipament. Gràcies a l'esforç d'aquests voluntaris i també de la brigada municipal, ahir la biblioteca estava pràcticament neta i sense gaire rastre de fang. Encara queda molt camí, però pràcticament neta i sense fang. Això fa que l'Ajuntament i la Diputació es comencin a plantejar recuperar part de l'activitat habitual de la biblioteca, com ara el servei de préstec, per tal de poder retornar els llibres que estan deixats, com també poder gestionar noves sessions del fons que s'ha salvat de l'aigua. Des de les inundacions de diumenge són moltes les autoritats que han visitat la biblioteca. Ho ha fet el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, diferents diputats i responsables de la Diputació de Barcelona, que han insistit tots ells en que la Biblioteca de Palafolls és una prioritat per a aquestes administracions. El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, assegurava dilluns a aquesta emissora que es donarà màxim suport a l'Ajuntament i, de fet, ja apuntava a una reobertura de la biblioteca, fins i tot en un possible espai alternatiu.
2: Nosaltres, una de les nostres bases a l'hora de fer la feina és que qui millor coneix les necessitats de la ciutadania, dels pobles i viles de la demarcació, és els ajuntaments. Per tant, nosaltres estem a disposició de l'Ajuntament per mirar quina és la millor sortida possible, tant a llarg termini com també a curt. Jo crec que hauríem de pensar la manera de reobrir el servei en paral·lel a poder reobrir l'equipament, que no té per què, pot ser que vagin alhora, però no té per què ser la mateixa actuació, i aquí nosaltres podem prestar fons, material informàtic, podem prestar tot el que l'Ajuntament necessiti per poder fer front a la reobertura després d'aquesta primera tasca de neteja que està entomant l'Ajuntament.
0: La implicació és tant i el suport que també arriba al mobiliari de la biblioteca. La Generalitat s'ha ofert per endur-se els mobles dissenyats per Miralles per tal de rentar-los i millorar-ne la conservació a través del Centre de Conservació de Béns Mobles de Catalunya. Una de les peces de les que es tindrà especial cura és la gran taula inestable de Miralles, que rèplica de la que usava l'arquitecte al seu despatx de treball. I el que no aixeca cap és Rodalies, que ha viscut una jornada de caos pràcticament sense circular trens a Catalunya. El servei de Rodalies viu avui una jornada de caos després de la incidència s'hagi estès a tota la xarxa. A les estacions més properes a l'Almaresma, el servei ja feia dies que estava afectat amb un servei alternatiu d'autobusos entre l'Almaresma i Arenys de Mar. Renfe assegura que la situació és aliena a la companyia. Segons l'operadora Yadif, durant tota la matinada s'han comprovat l'estat de la xarxa ferroviària sense detectar cap incidència ni cap amenaça per la seguretat dels viatgers. Malgrat això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha alertat que no es podia garantir la sortida dels trens, ja que els maquinistes mantenien dubtes sobre les condicions de seguretat després dels temporals de pluja d'aquests dies. Des de Renfe defensen que s'han seguit tots els protocols de seguretat establerts després dels episodis de precipitacions i atribueixen la situació a un conflicte laboral. Tot plegat fa que avui pràcticament no circulin trens a Catalunya. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius, una situació que evidentment també ha provocat autocars plens i més congestió a les carreteres d'accés a Barcelona. I ens fixem també en la resta de poblacions veïnes que també han patit l'embat de les pluges d'aquest diumenge. Blanes i Malgrat avancen cap a la normalitat, tot i que bona part de les incidències més importants ja s'han resolt, encara queden molts efectes, molts dels aiguats pendents de solucionar en aquestes dues poblacions veïnes. A Blanes, un cop superades les inundacions inicials i els problemes als aparcaments anegats, les incidències residuals es concentren principalment a la xarxa elèctrica i a la senyalització. En el cas dels semàfors, quan els tècnics intenten rearmar-los, tornen a saltar els diferencials perquè els magnetotèrmics encara estan molt molls. Així mateix, en alguns trams d'alguns barris encara no hi arriba el corrent elèctric, una incidència que està pendent de solucionar la companyia subministradora. I en termes generals, però, el municipi ha recuperat la normalitat i l'equipament que va patir les conseqüències més importants a Blanes va ser l'Hospital Comarcal. L'aigua va inundar la zona d'urgències i va obligar a traslladar una vintena de pacients a plantes superiors. El servei d'urgències es va poder restablir completament diumenge al vespre i el servei de sanitaris afectats han anat recuperant progressivament l'activitat. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva informava aquest dimarts que tant l'hospital com també el CAP de Malgrat ja havien recuperat la normalitat. A Malgrat de Mar, la recuperació també és visible en els equipaments municipals. El pavelló esportiu torna a acollir entrenaments després de les tasques efectuades arran de l'entrada d'aigua, mentre que l'aparcament de l'antic camp de futbol es va buidant progressivament. L'aigua va deixar una afectació especialment important en aquest municipi veí. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en l'episodi es van acumular 199 litres per metre quadrat i en el moment de màxima intensitat la riera de Sant Genís de Palafolls va arribar a registrar fins a 115 litres per metre quadrat en només una hora. Tots els punts més afectats, entre els punts més afectats ja l'avinguda Costa Brava, l'aparcament de l'antic camp de futbol, els carrers Manel de Falla i Roger de Flor, l'avinguda Barcelona i el passeig marítim. El CAP, de fet, va haver de tancar temporalment, però ja ha recuperat l'activitat habitual després de les tasques de neteja i d'adequació. Repassada l'actualitat d'aquestes bàsicament centrades gairebé en exclusiva en, les, en el que va ser el temporal de diumenge i les seves afectacions, anem ara a obrir la nostra hemeroteca.

cada dia ens haga de recuperar de què parlàvem tal dia com avui en els informatius d'aquesta casa de Ràdio Palafolls per saber en quin punt ens trobem. Per exemple, fa un any us explicàvem que la política municipal centrava l'atenció a la ciutadania. En aquella jornada, l'alcalde de Palafolls va presentar les línies mestres de la proposta de les noves ordenances fiscals, on destacava la voluntat de l'Ajuntament d'introduir bonificacions específiques en els rebuts municipals per als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran i persones en situació de dependència. Si recolem 5 anys en el temps, fins a l'octubre del 21, el protagonisme llavors requeia en la comunitat educativa. Al ple inici del curs escolar, l'AMPA de les escoles Maspets i Ferreries havien decidit unir forces per impulsar per primera vegada llavors, de manera coordinada, un catàleg unificat d'activitats extraescolars. Aquesta col·laboració va permetre oferir a totes les famílies de Palafolls una proposta variada que incluïa des d'esports a teatre fins a anglès o robòtica, reforçant la cohesió entre els dos centres públics de Palafolls. Iniciativa que s'ha mantingut en el temps i, de fet, continua encara vigent i feia poques setmanes que també es presentava aquestes extraescolars comunitàries. I, finalment, fa 10 anys, el 7 d'octubre de l'any 2016, la tradició i la joventut s'agafaven de la mà a través de la cultura. Aquell dia, l'emissora municipal destacava la participació imminent de la jove cobla de Palafolls en la trobada d'escoles de cobla infantils i juvenils celebrada a Mollerussa, que aleshores ostentava el títol de capital de la sardana a Catalunya. La formació palafollenca va viatjar fins a les Terres de Ponent per sumar-se a una gran interpretació conjunta, posant en valor el talent i la continuïtat de la música tradicional catalana al nostre municipi. I fins aquí l'hemeroteca del 7 d'octubre.

0: moment d'agafar el bolígraf, l'agenda, per recuperar alguna de les activitats que s'organitzen o bé a Palafolls o bé a les poblacions més properes, per tenir sempre l'agenda ben carregada d'activitats interessants i culturals. És l'Albert Quiroga qui avui ens explica quina és la proposta destacada, la proposta cultural destacada en aquest informatiu.
1: Hola, Marc. Doncs per la proposta cultural d'avui dimecres anirem fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana la iniciativa Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre l'alumnat de l'institut i persones grans o persones que viuen soles. Les trobades són els dimarts i els dijous de 3 a 4 de la tarda i la inscripció de les persones voluntàries que vulguin participar és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca.
0: Doncs queda apuntat. Gràcies, Albert, i fins demà.

0: Tornem a veure el sol després de dies de pluja continuada gairebé al nostre municipi. Cada dia hem tingut un plugim. De fet, avui aquesta matinada també encara hem recollit alguna pluja, i el vespre més. Però vaja, anem a conèixer quina és la previsió per les properes hores, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada de dimecres, de moment amb força núvols, però esperem que a mesura que avancin les hores les clarianes vagin guanyant protagonisme. Això després de les tempestes que ahir, entrada la nit, van afectar la nostra comarca i que van deixar entre 8 i 20 litres per metre quadrat. Avui s'espera una situació més tranquil·la. De fet, aquesta tarda tindrem força estones amb sol i unes temperatures que pujaran una mica a les centrals del dia, primeres hores de la tarda, amb valors normals per l'època de l'any. Per la banda, els vents doncs bufaran fluixos, força variables, i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Demà sembla que tindrem la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya des del cap de setmana, i novament durant entre mig matí i les primeres hores de la tarda s'esperen precipitacions en forma de xàfecs intensos que poden afectar qualsevol punt de la comarca, però sobretot seran més probables al centre i al nord del Maresme, amb unes temperatures que demà baixen sobretot a les hores centrals del dia.
0: Doncs vinga, aquest sol d'avui només és un parèntesi, perquè demà tindrem la traca final, com diu el nostre meteoròleg en Quim Serra. De tota manera, Quim, demà ens actualitzem i veiem si la tendència continua sent aquesta de continuar amb les pluges.

0: El món informatiu que hem gairebé basat en exclusiva parlant de les conseqüències del temporal d'aquest diumenge al matí. L'Ajuntament de Palafolls estudia declarar oficialment la zona d'emergència per tal d'accelerar la reparació de les infraestructures danyades per les pluges torrencials d'aquest diumenge al matí i accedir també als fons de la Diputació de Barcelona. Aquesta mesura també permetrà als veïns afectats tenir més força a l'hora de reclamar compensacions davant les seves companyies d'assegurança. I encara es treballa per recuperar la normalitat a Palafolls, uns treballs que es concentren a l'urbanització de Ciutat Jardí, on es retiren pedres, fang i esllavissades de calçades i voreres, per tal també de solucionar les darreres incidències que queda en el subministrament d'aigua també a Ciutat Jardí. Paral·lelament, la xarxa de camins rurals de sorra ha quedat pràcticament impracticable per l'impacte del temporal i diversos equips treballen amb rocalla i maquinària pesant per tal d'esmenar forats i esllavissades de terra. I la biblioteca es planteja recuperar ja el servei de préstec en els propers dies. La contundent resposta de fins a 250 voluntaris i el treball conjunt amb la brigada municipal han aconseguit netejar la biblioteca de Palafolls, considerada la zona zero dels efectes del temporal al nostre municipi. Ara l'Ajuntament i la Diputació ja es plantegen recuperar alguns dels serveis, especialment el de préstec de llibres que s'ofereixen des de la biblioteca. El que no tenen clar encara és si fer-ho des de les instal·lacions de la pròpia biblioteca o bé buscar un espai provisional. I la xarxa de Rodalies de Catalunya viu una nova jornada de paràlisi a causa, sembla, d'un conflicte laboral entre Renfe i el sindicat de maquinistes. Els conductors es neguen a circular al·legant dubtes sobre la seguretat de les vies després del temporal, mentre que la companyia ho atribueix a un conflicte laboral. Aquesta situació ha provocat l'ompliment d'autobusos interurbans direcció Barcelona i també fortes retencions en els accessos a la capital catalana. I en aquesta radiografia que hem fet sobre l'estat de les pluges i dels seus efectes aquí al nostre municipi, també ens hem fixat avui en la radiografia de dos municipis propers també molt afectats per les pluges. És el cas de Blanes i de Malgrat, que restableixen l'atenció sanitària i avancen cap a la normalització dels serveis. L'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes i el Cap de Malgrat ja han recuperat la normalitat assistencial després de superar les inundacions. A Blanes, els treballs municipals es concentren a solucionar les avaries elèctriques i els semàfors molls, mentre que a Malgrat de Mar el pavelló esportiu reprèn els entrenaments i l'antic cap de futbol, ara reconvertit en un aparcament, es va buidant a poc a poc. Com és habitual, podeu consultar tota la informació a través de radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que aquests dies, com és natural, han estat molt més actives del que és habitual en tota la informació, amb entrevistes i reportatges sobre la situació d'aquest temporal que hem tingut, d'aquestes pluges torrencials de diumenge i dels seus efectes en aquests dies posteriors. Com sempre, us convidem a visitar Instagram, Facebook o el Telegram per estar al dia del que passa al nostre municipi. Gràcies per la vostra atenció. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda i benvinguts un dia més al Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Som dimecres 7 d'octubre i, com és costum cada dia just després dels informatius, ens posem a repassar tot el que es mou a nivell cultural per Palafolls i els pobles veïns. Música, teatre, exposicions, visites, festes i molt més. Aquesta setmana el calendari arrenca amb força. Tenim un cap de setmana ple de propostes, amb les Jornades Europees de Patrimoni com a gran protagonista. Aquest any sota el lema Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. I amb la reobertura del castell de Palafolls, una de les notícies culturals més esperades del municipi. I avui, a més, el programa va de llibres i de contes. Al primer bloc ens visita Pere García, regidor de Cultura de Tordera, per explicar-nos tot el que ens espera a la Fira del Conte, que se celebrarà dissabte 17 d'octubre. I al segon bloc, com cada dimecres, tornem a la llibreria amb en Xavi Sitjà, que ens portarà propostes de lectura perquè ningú es quedi sense el llibre, i a la tauleta de nit. I al final, com sempre, sortejarem un exemplar entre tots vosaltres. Però abans de res, repassem l'agenda cultural. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Obrim l'agenda a Palafolls, on aquest cap de setmana el castell reobre les portes al públic. Serà els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'un any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes de dissabte i diumenge visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar. De les teatralitzades ja no en queden places i per la resta, millor que consulteu el web municipal palafolls.cat per veure si encara hi ha disponibilitat. Posem rumb a Malgrat de Mar, que se suma a les Jornades Europees de Patrimoni amb una visita ben original, un passeig entre les escultures. Organitzada per l'Arxiu Municipal, l'historiador de l'art Joan Pina i l'escultor Jordi Coll, que ens guiaran per 8 parades, de la plaça de l'Església fins al Parc Francesc Macià, passant per les escultures dedicades a Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Maria Cubí, el caporal Fradera, la Sardana o la germana Campos. Serà diumenge 11 a 11:15 del matí, davant de l'Arxiu Municipal, i dura 2 hores. Cal inscripció prèvia, que es fa a la web de l'Ajuntament. I pels amants del cinema, també a Malgrat, divendres 9 d'octubre a 9:45 de la nit, el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra al Centre Cultural. A més, la tardor ens porta La Gran Pantalla, un cicle de cinefòrum contra l'edatisme impulsat pel Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. La primera sessió serà el dimarts 20 d'octubre de 5:15 a 7 de la tarda al Centre Cultural, amb la projecció de Calle Màlaga, de Mariam Tuzani i Carmen Maura, seguida d'un debat amb Sonia Díaz de l'Associació Siena, la crítica de cinema Mireia Iniesta i Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla. Seguim cap a Santa Susana, on la festa es nota molt aquests dies. L'Octoberfest continua fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I divendres 9 comença el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, amb la Fira Salut Arte inclosa. I al cap de setmana del 10 i l'11, els aficionats al modelisme ferroviari tenen una cita amb Santa Susana Modular Meeting. Fem la volta fins a Pineda de Mar, on la Biblioteca Poble Nou i l'Institut Joan Coromines han estrenat aquesta setmana Llegir per Compartir, un projecte de lectures en veu alta entre alumnat de l'institut i persones grans que viuen soles. Les trobades són els dimarts i dijous, de 3 a 4 de la tarda. L'inscripció és gratuïta i es fa a la mateixa biblioteca. També al Centre Cultural i Recreatiu, després d'una estrena molt celebrada de Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell, tornarà als escenaris els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. I el 17, a l'Auditori, Carles Sans i porta Per fi me'n vaig. Passarem a Tordera, que viu dues cites que no us podeu perdre. Divendres 16 d'octubre, al Teatre Claver, Pau Roca presenta les coses excepcionals a les 8 del vespre i l'endemà dissabte 17 el nucli antic acollirà la 14a Fira del Conte amb una quarantena de parades d'editorials, llibreries i artesania, dos escenaris d'activitats i una programació pensada per tota la família. Aquest any, coincidint amb els 50 anys de la nostra dansa, a les 6 de la tarda hi haurà la Sardana Gegant, oberta a tothom. L'entrada és gratuïta i d'aquesta fira tot seguit en parlarem amb el regidor de Cultura. Pugem fins a Blanes, que ja té el 17 d'octubre apuntat al calendari amb el Blanes Urban Fest dedicat a la cultura urbana. L'endemà diumenge 18, el Teatre de Blanes obre el cicle de teatre familiar amb La gallina dels ous d'or, del Zum Zum Teatre, i el 25 d'octubre arriba Lloll Bertran amb la comèdia La paella dels dijous. I tancarem la ruta a Calella, que del 9 al 12 d'octubre s'assuma a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats organitzades pels museus de Calella. Una bona oportunitat per redescobrir el patrimoni de la vila i entendre millor la història. El programa complet el trobareu a calella.cat a l'apartat d'agenda o directament als museus de Calella. Això és tot per avui a la xarxa cultural. Continuem amb el programa. Avui al Palafolls en xarxa parlem de llibres i de contes. Dissabte 17 d'octubre el nucli antic de Tordera acollirà la 14a Fira del Conte, una jornada amb més d'una quarantena de parades i activitats pensades sobretot pel públic infantil, juvenil i familiar. I per explicar-nos què ens hi trobarem, avui tenim el regidor de Cultura de Tordera, Pere García. Pere, bona tarda i benvingut.
3: Hola, bona tarda, benvingut, gràcies.
2: Arribem enguany a la 14a edició. Com van els preparatius d'aquest any?
3: Doncs estem ultimant preparatius d'aquesta 14a edició, una fira ja molt consolidada al municipi i també doncs, per extensió a la comarca, en la que prenen protagonisme els llibres i els contes doncs, durant tota una jornada.
2: Hem de dir que no és una fira del llibre convencional, que és la Fira del Conte. Què és el que li fa diferent d'altres fires del llibre?
3: Doncs mira, nosaltres parlem que aquesta fira, doncs, la voluntat màxima que té és fomentar, no?, aquesta lectura i especialment doncs, també la lectura en català i el fet literari, i esdevenir un espai de trobada, un espai social, no?, un espai en el que totes les persones que ens visiten i que visiten la Fira del Conte doncs puguin passar-hi el dia, no?, passar el dia visitant comerç local, utilitzant la restauració, també doncs, participant de tots els espectacles, tallers, les presentacions de contes que hi haurà a l'escenari i cadascuna de les parades doncs, que també participen doncs, de la nostra fira doncs, ofereixen també tallers en els seus espais i el que fa és això, doncs, que el dia passi molt ràpid perquè tothom gaudeix molt de totes les activitats previstes.
2: Doncs d'això precisament et volia preguntar, perquè l'any passat es va batre el rècord de participació d'editorials, i què hi trobarem enguany? A més d'editorials, llibreries, artesans, entitats, què tenim?
3: Sí, en el mateix sentit, no?, d'anar consolidant, la fira segueix mantenint aquesta voluntat doncs, de tenir llibreries i editorials que ens puguin apropar doncs, de primera mà novetats que hagin sortit al llarg de l'any, i això és també especialment important perquè més enllà del públic familiar i juvenil, que és a qui ens dirigim bàsicament, doncs, des de l'Ajuntament doncs, també apostem doncs, per donar a conèixer aquesta fira i arreu, no? Llavors aquesta fira forma part doncs, de les fires que les biblioteques poden utilitzar per renovar els fons bibliogràfics de les seves biblioteques, i per tant aquest any comptem per exemple amb 7 biblioteques doncs, que podran venir a la Fira del Conte de Tordera a fer una compra doncs, de llibres en aquestes editorials que ens presentaran novetats, i això és una cosa que ens agrada molt, no? A més doncs, també hi ha la voluntat de fer una subvenció nominativa per a les escoles i instituts de Tordera doncs, perquè ells també doncs, puguin renovar part dels seus fons de les biblioteques escolars en un moment en què creiem doncs, que els centres educatius també tenen molt a dir pel que fa a la lectura i a la comprensió, i per tant doncs, des de l'Ajuntament doncs, també reforçar que puguin tenir llibres actualitzats i les novetats més adients a les seves biblioteques.
2: Entenem que l'Ajuntament destina aquests diners perquè les escoles comprin llibres, no sé si ho dic bé, eh? Ara em
3: sí,
2: corregeixes.
3: Sí.
2: I les biblioteques de la comarca també en reben?
3: Mira, pel que fa als centres educatius és l'Ajuntament qui aporta aquests diners, i pel que fa a les biblioteques de la comarca és la Generalitat. Clar. Qui fa, té una línia de subvencions per les biblioteques, i les biblioteques escullen en quines fires poden gastar-se aquests diners, i tenim 7 biblioteques de la zona que han decidit fer-ho a la Fira del Conte de Tordera.
2: Perfecte. La biblioteca de Tordera hi juga un paper important a la fira?
3: Sí, no podríem entendre, no? Fira del Conte sense la nostra biblioteca, una biblioteca que fa moltíssima feina al voltant del foment de lectura al llarg de tot l'any, i evidentment doncs, també hi té un espai destacat amb l'espai de la biblioteca, amb llibres perquè la gent pugui consultar, pugui llegir, pugui seure's amb la família, un espai molt acollidor també a la zona del mirador de la plaça de l'Església, i evidentment doncs, és un punt que ens dona un valor afegit que la biblioteca també hi sigui.
2: Quines activitats destacaríeu de la Fira del Llibre? Hem vist que hi ha dos escenaris, tenim tallers, espectacles, què destacaríem?
3: Sí, doncs destacaríem que vinguis a l'hora que vinguis podràs trobar algun espai en què s'hi fan activitats i que hi han actuacions, i d'exemple també doncs, destacar aquesta col·laboració que anem fent doncs, també des de la regidoria de Fires i Cultura doncs, amb altres regidories, no? Per exemple, tenim la proposta del M'encontes o M'encantes, no? Que és una proposta doncs, que també va acompanyada doncs, d'una proposta de la regidoria d'Igualtat, i per exemple també a la tarda hi ha un altre conte, el M'agrades igual, que també forma part doncs, d'aquesta col·laboració, perquè hem de poder entendre doncs, que la igualtat en aquest cas ha de treballar des de múltiples vessants, no? I a més també aquest any doncs, celebrem el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, i també hem volgut doncs, que l'associació, que la sardana i el conte tradicional hi tingui un paper destacat, i aprofitem la data assenyalada de la Fira del Conte doncs, per aquesta activitat, per aquest repte que ens proposa l'associació La Nostra Dansa doncs, de fer la sardana més gran de Tordera, amb l'objectiu d'enllaçar els dos ponts que tenim aquí al voltant, el pont de ferro i el pont que passa de la carretera, en aquesta sardana més gran que haguem fet mai a Tordera, i també és un repte en el que ja portem més de 400 persones inscrites, i que ens fa molta il·lusió poder celebrar l'aniversari d'aquesta manera.
2: Diem-ho, no sé si hi ha intenció com de batre el rècord de la sardana més gran mai a Tordera, però avisem que la gent s'ha d'inscriure, eh?
3: Sí, recomanem que la gent s'inscrigui per poder fer una bona previsió i una bona planificació, per donar també indicacions en els participants per correu electrònic de com quin serà el punt de trobada i com ho aniran fent durant aquella tarda, però evidentment que serà una sardana com és, la sardana oberta, una sardana en què tothom que estigui a la fira, si s'hi vol afegir, s'hi podrà afegir, i convidem doncs, a tothom a participar-hi.
2: Perfecte. Doncs parlant en general de la regidoria de Cultura, els últims dies Tordera ha viscut la Fira Medieval, el Teatre Clavé arrenca temporada, i ara amb la Fira del Llibre arrenca un inici de tardor cultural ben fort, eh?
3: Sí, estem al setembre, octubre, no? Sempre és com que ens tornem a iniciar totes les temporades, també a nivell de teatre, a nivell de fires, i evidentment la feina a nivell cultural no s'atura mai, perquè des de l'Ajuntament sempre potenciem, no? Que aquesta part, doncs, que cal promoure activitat cultural al municipi, cal seguir dinamitzant-lo i convidant a tothom doncs, a participar-hi, perquè al final també són espais, no? de trobada i de cohesió social que també ho necessitem, i que també ho potenciem des de l'Ajuntament.
2: Molt bé, per anar acabant, recordem-ho, horari, on es fa, sabem que és aquest dissabte, no, el següent, dia 17?
3: Sí, és el 17 d'octubre, una fira que s'allarga durant tot el dia, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, i la centrem al voltant de la plaça de l'Església, però també la part de darrere de l'Església, i podrem seguir trobant també parades d'artesania que també complementen molt bé la nostra Fira del Conte.
2: Molt bé, doncs entenc que està el programa penjat, ho poden trobar fàcil, o a la web de l'Ajuntament o a xarxes.
3: Sí, la difusió està en marxa, podreu trobar tota la informació, totes les activitats, tant a les xarxes socials com a la web de l'Ajuntament, i convidar tothom doncs, a d'escapar-se i venir una estoneta a Tordera.
2: Molt bé, doncs aquest dissabte no, el següent, el dia 17, tenim una cita obligada a Tordera amb la Fira del Conte. Pere García, regidor de Cultura de Tordera, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. soul of mine will never pay as long as I wake up today.
5: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
6: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en l'Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No, no tens excusa.
3: Ràdio Palafolls.
2: 107.7.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
1: Continuem amb el Palafolls en xarxa. Arriba el moment de la secció dels dimecres. Obrim la persiana de la llibreria. Tenim amb nosaltres en Xavi Sitjà. Benvingut, molt bona tarda.
2: Hola, què hi ha?
1: Com anava la setmana, Xavi?
2: Doncs mira, una setmana de lectures, de preocupació amb totes les pluges doncs, que han assolat el territori, però bé, crec que portem unes bones propostes per mirar de desconnectar una mica i que hi hagi un moment de pau i relax, encara que sigui al final del dia.
1: La lectura com a refugi, no? Tancar a casa...
2: Doncs sí, intentar desconnectar doncs, d'aquesta trista realitat que ens ha afectat. Bé, no hem de lamentar pèrdues humanes, almenys al nostre municipi, però bé, doncs crec que, com sempre, com tu bé dius, la lectura és un bon refugi.
1: Parlem una miqueta de les propostes que tenim avui?
2: Doncs sí, mira, començarem amb la llibreria de les Hores Mortes de la Laura Antonell, editada per Columna. Doncs bé, doncs amb aquesta sèrie d'històries que últimament ens han anat arribant de Japó, aquestes novel·les ambientades en llibreries, en papereries petites, en botigues d'abans, podríem dir, ens arriba doncs una visió, podríem dir, catalana, diferent i nostrada, ambientada en el Raval, no a Kyoto o a Tòquio, com dèiem fa un moment. Doncs ambientada al Raval, trobarem diversos personatges que aniran passant per aquesta llibreria, que no deixa de ser una taverna reconvertida ara doncs en llibreria. La seva propietària doncs n'ha rebut aquest local amb herència, aquest local familiar. I bé, doncs, per aquí passarà tota una sèrie de personatges doncs, com poden habitar el Raval o qualsevol poble de Catalunya. Doncs bé, entrarà doncs, una clienta que és una dona ja de certa edat que va perseguint encara somnis de joventut. Coneixerem doncs, a un sense sostre que de tant en tant entra i que la seva propietària sap que llegeix molt, amb una història darrere que anirem descobrint al llarg de la novel·la. I bé, doncs, un informàtic del barri amb el qual doncs, tindrà una relació amorosa. Bé, tota una sèrie de personatges que podem tenir al costat de casa. I bé, doncs, com dèiem, una novel·la distreta, amb moments divertits, de llàgrima, nostàlgic i, sobretot, una novel·la molt de barri per aquesta novel·la de debut de la Laura Antonell.
1: Molt bé, tenim novel·la de debut. Què més tenim?
2: Doncs mira, continuarem amb Lo Prohibido, de Lori Holmes i editada per Benerice. Avui sí que la secció és ben canviant i ara ens n'anem 40.000 anys enrere, enmig de l'era glacial, i ens endinsem a Lo Prohibido. Lo Prohibido és el primer llibre d'una sèrie de quatre que es diu La Tetralogia de los Ancestros, de la qual s'aniran publicant les següents entregues properament. I en aquesta primera, doncs, ens presenta això, no? Diverses tribus intentant conquerir, podríem dir, el territori. Un són els ossos negres, l'altre és la tribu dels llops, i enmig, doncs, una dona embarassada, única supervivent de l'atac al seu poblat, podríem dir, i bé, comença una fugida enmig de, com diem, doncs, bèsties centenàries, mil·lenàries, enmig d'aquesta era glacial que està a punt de començar. Trobarà perills com penyes segats, trobarà boscos, bruixes i llegendes, i bé, doncs, haurà d'aprendre a subsistir abans de sobreviure, abans del naixement d'aquesta criatura que porta dins. Bé, com dèiem, una novel·la molt cinematogràfica, com dèiem, ambient doncs això, a l'era glacial, i que la veritat és que és molt distreta i que bé, doncs des d'aquí la recomanem doncs això, per una bona desconnexió.
1: Crec que cinematogràfica és la paraula, eh?
2: Sí, és molt distreta, molt àgil i realment conforme la vas llegint és ben bé com si estiguessis veient una pel·lícula, perquè les descripcions i tots els fets doncs que pateix la nostra protagonista doncs realment fàcilment t'ho imagines traslladat a la gran pantalla.
1: I fins i tot l'època, que poques premisses hi ha tan...
2: Doncs sí, és molt... Ja t'he dit, potser des de... Podríem tirar fins al clan Cavernario, no?
1: Clar,
2: de fa 50 anys. Doncs sí, podria ser una novel·la d'aquest estil.
1: Molt bé, què més tenim?
2: Ens endinsem ara a La Cambra de les Meravelles, i es tracta de la nova proposta de Maria Oruña, editada en català per Rosa dels Vents i en castellà per Plaza Janés. Doncs, a veure, aquesta... la meva opinió, jo l'he trobat un pèl més fluixeta que l'anterior, a l'Albatros Negre. Si l'altre, l'Albatros Negre, tractava doncs d'una colla de, podríem dir, de científics, investigadors semijubilats que podrien semblar-se als Goonies sexagenaris, doncs intentant descobrir el misteri d'aquest Albatros Negre, aquest vaixell enfonsat a la costa gallega, en aquest cas ens endinsem, com dèiem, en aquesta Cambra de les Meravelles, que no deixa de ser un petit palauet d'una família rica, doncs que tenen allà guardades diverses obres d'art de molta valua. I bé, doncs, quan, en el moment en què hi ha un assassinat en una de les festes de presentació d'aquest palauet, de Cambra de les Meravelles, doncs entren en escena diversos personatges, com sempre, doncs, uns investigadors, els policies de torn, i sí que de la novel·la jo destacaria el seu personatge principal, en Dimas Chevalier, que resulta ser un teòricament, suposadament, ex-lladre de guant blanc, doncs, jubilat o que ha deixat, diguéssim, de banda els seus robatoris, i aquí doncs exerceix una mica de detectiu intentant resoldre el cas d'aquesta cambra. Com dèiem, distreta, però bé, no és una de les novel·les que Maria Oruña podríem dir doncs més recomanables. El que sí que, com dèiem, per passar una bona estona, per distreure's al sofà i llegir doncs aquests dies, aquestes tardes de pluja, doncs és una molt bona proposta.
1: Novel·la canònica de detectius, eh?
2: Sí, tal qual.
1: Molt bé.
2: I ens endinsem ja, sí, amb una última proposta, una mica més heavy, que podríem dir, aquest thriller, aquesta novel·la negra de que cada setmana estan esperant els nostres oients. I en aquest cas es tracta d'una novel·la d'Andrea Aguilar Calderón, editada per Alfaguara, i es tracta de...

0: any 2015 representa doncs, que es torna a reobrir aquest cas amb una altra policia intentant saber per què en un cert moment es van aturar aquests crims i què va passar amb la presumpta assassina que va desaparèixer, al igual que la policia que l'estava investigant. Bé, com dèiem, si us atreviu, doncs poseu-vos davant aquest mirall d'un assassin en el espejo, el més pur estil d'Alicia en el País de les Meravilles.
1: Una mica Carles Porta, també.
0: Sí, sí, sí, és complicat. És un llibre que has d'estar molt atent per aquests salts entre, com dèiem, passat i present, però sí que és recomanable i sobretot doncs, la intriga que hi ha doncs, aquesta trama amb el cas del passat on va desaparèixer tant el presumpte culpable com la policia que l'investigava i la policia que li ho investigarà al present.
1: Doncs anirem a l'última recomanació que aquí ja serà el sorteig del llibre. Recordeu que podeu interactuar amb el compte d'Instagram de Ràdio Palafolls. I quin és el llibre que sortegem avui?
0: Doncs mira, avui la proposta que tenim per regalar es tracta de Long Island, editada per Amsterdam, i és el llibre de Colm Tóibín. En aquest cas es tracta de, podríem dir, una continuació del seu llibre més famós, de Brooklyn, amb aquell personatge de l'Ellis, aquella noia que viatjava des d'Irlanda fins a Brooklyn, precisament com deia el títol, per establir-se a la ciutat i doncs, intentar formar una família. Ara han passat 20 anys, la nostra protagonista doncs, està passant moments difícils amb el seu matrimoni i ha arribat el moment de plantejar-se si seguir a la ciutat que està doncs, passant moments convulsos. Recordem Brooklyn 1950, llei seca, tot el que va suposar la Segona Guerra Mundial, una cosa i una altra, i s'està plantejant doncs, tornar a les seves arrels, tornar a Irlanda. Què passarà? Què no passarà? Una història amable, una història distreta, molt recomanable, i que des de Ràdio Palafolls us animem a que participeu al concurs per guanyar aquesta novel·la, Long Island, de Colm Tóibín.
1: Queda Long Island al sorteig d'aquesta setmana i aquí tanquem la secció dels dimecres d'aquesta setmana. Xavi Sitjà, moltes gràcies per venir.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: I fins aquí el programa d'avui, dimecres 7 d'octubre, però ens tornem a escoltar demà, just després dels informatius, ja sabeu que teniu el Palafolls en xarxa, tornem amb molt més contingut cultural, entrevistes i seccions. Que acabeu de passar molt bon dia. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. www.radiopalafolls.cat

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: Aquest programa és una repetició.
14: Al calaix,
15: el calaix sobre li trobaràs cultura.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
16: La música d'en Franz Cuspinera s'encarrega d'obrir les portes del calaix aquesta setmana. Quebranto, el seu últim treball, és un viatge pel dol de la ruptura. I és que l'amor i el desamor seran sempre universals. I en Franz en fa una nova dimensió a través de la seva música.
17: Una radiografia de totes les fases escrites, a més en el moment real, perquè s'ha escrit amb, i s'ha produït i gravat en 3 anys, que ha sigut més o menys el temps que he necessitat per viure totes aquestes fases, internalitzar-les i posar-los lletra, no? I veu. Vull dir que més o menys aquest ha sigut un temps bastant real, sí.
16: Girarem full i obrirem les pàgines d'Insomni, d'Obrador Editorial, un llibre sobre la por dels petits de la casa.
18: Està basat en la meva pròpia experiència, que sóc una persona que he dormit tota la meva vida molt poc, i quan no podia dormir tot estava en silenci, pensava coses. Jo no tenia por perquè no sóc peruca, però m'imaginava històries que ara amb els anys les he acabat escrivint.
16: I per als jovenets tenim el Premi Vaixell de Vapor 2025, la novel·la infantil Tot sol a la ciutat d'en David Nelo, una aventura extraordinària que posarà a prova la supervivència del seu protagonista.
19: Aquest premi, aquesta vegada, ha sigut molt curiós perquè el vaig guanyar fa 31 anys amb el primer llibre que vaig escriure, que es diu, el títol és L'Albert i els menjabrossa, no? Rebre'l 31 anys després fa molta il·lusió i és el que vaig dir quan a l'entrega de premis, no? Que de fet entre aquell i aquest hi ha tota la meva vida literària.